Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 92%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora de

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 92%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 94%.

0: animada, tots els carrers estan plens de flors, de gent, de festa.
1: Oh, és que és Corpus, i vulguis que no, malgrat de vegades pensem que la nostra societat està molt secularitzada, sí que ho està, però les festes tenen l'arrel que tenen i el Corpus és la festa de les festes.
0: Sí, i forma part de la nostra identitat, evidentment.
1: Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
0: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 5 de juny de 2026, diada de Sant Bonifaci i Sant Doroteu. I atenció, perquè estem davant del programa número 848 de la nostra etapa digital i el 2637 de tota la nostra història.
1: Com sempre ens trobareu al web festafesta.cat i encarem un cap de setmana on el groc de la ginesta i el so del tabal ho inunden tot. Estem en ple Corpus i això vol dir que a Berga i a tot el país batega el ritme de festa.
0: I tant, Amadeu, i és que avui el programa respira patum pels quatre costats. El nostre tema central el dediquem precisament al llibre de l'Albert Rumbo, Històries de la Patum, per aprofundir en els secrets, alguns inconfessables, d'aquesta festa que és patrimoni de la humanitat.
1: Tenim per endavant 55 minuts de tradició, de música, de cultura popular, de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
0: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I tota l'actualitat la teniu a l'abast a través del portal Tornaveu.
0: I també ens teniu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als qui ens escolteu des de les emissores de ràdio locals que cada setmana emeten el programa.
1: Avui tindrem l'actualitat amb l'Emma Robres, el Baròmetre Casteller amb la Sara Soriol i les nostres seccions habituals. Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa, un bar de joc amb la companyia de jocs L'Anònima i les cançons que tornen de Josep Maria Dell.
0: Però ara anem per feina amb el reportatge central d'aquesta setmana que ens aproparà a la Festa de la Patum amb el llibre Històries de la Patum, d'Albert Rumbo.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: La setmana passada, al Festa Festa, ja vàrem començar a anunciar-vos que teníem la Festa del Corpus a tocar. I ara ja hi som de ple, i com vàrem anunciar, el país bull de festa. Corpus es manifesta de moltes maneres i amb múltiples expressions. Una, i potser la de més renom del país, és la Patum de Berga. L'any passat, el 2025, l'historiador i arxiver Albert Rumbo Soler va treure un llibre sota el segell de l'editorial Gavarres, que du per títol Històries de la Patum. En el seu moment, al Festa Festa no en vàrem poder parlar com volíem parlar-ne d'aquest llibre, i amb l'autor vàrem convindre que ho faríem quan toqués, per Corpus. I ves per on, un any més tard, de la seva sortida, ha arribat el moment. S'ha de dir que al Festa Festa les buitades són molt llargues. Històries de la Patum d'Albert Rumbo és un llibre que parla de les petites i grans històries que han vist o que han fet els protagonistes de la festa, els patumaires. El volum relliga a la perfecció la Patum dels papers i la Patum dels carrers. I on pot pensar que vist així és un anecdotari, però no és així. És la Patum des de dins, dels que la viuen i la fan viure. I si l'autor m'ho permet, és un fil de continuïtat entre els patumaires del passat, del present i fins i tot del futur. Com us podeu suposar, hem anat a trobar a l'Albert Rumbo i xerra que xerraràs. Ens ha explicat com neix Històries de la Patum.
5: Bé, de fet, en aquest llibre podríem dir que s'han ajuntat la gana amb les ganes de menjar. Jo fa més de 30 anys, quan vaig començar a investigar temes de patum, em vaig donar compte que hi havia aquest petit, aquestes històries, aquest petit, ho comentaves, anecdotari, històries de fet de pes de la festa però que no transcendeixen els papers, tot un seguit d'elements que si algú no els posava negre sobre blanc s'acabarien perdent. I em vaig preocupar d'anar-los recollint amb la idea d'un dia fer-ne alguna cosa, no? Algun dia publicar-ho. I de fet, al llarg d'aquests 30 anys jo he anat escrivint coses, eh? He anat escrivint capítols, parts de capítols, anècdotes, redactant, anotant, però no acabava de decidir-me a treure res perquè tenim prou feina i, bueno, sempre hi ha alguna cosa que passa davant. I aquí va haver-hi el tema aquest, doncs, de que l'editorial Gavarres, amb l'Àngel Madrià al capdavant, es van posar en contacte amb mi justament per demanar-me que fes allò que jo feia 30 anys que volia fer. Per això dic que es van ajuntar la gana amb les ganes de menjar. I aquest ha sigut el detonant sense el qual, doncs, segurament, bueno, més tard o més d'hora potser hagués vist la llum, però en tot cas segurament no ho hagués fet ara.
1: I és clar, tot i que ara la mirada no està posada en els documents ni en la comparseria, és un treball exigent i rigorós. Nosaltres hem volgut saber quines són les fonts principals d'aquest llibre.
5: Bé, aquí hi ha dos tipus de fonts principals, eh? D'una banda sí que hi ha els papers, eh? Tu comentaves això del patum dels papers, el patum dels carrers. Sí que hi ha els papers, és a dir, hi ha històries, històries en minúscula, de la gran història en majúscula de la festa, que surten de paper, surten de documents, surten de comptes municipals, d'actes, de premsa, i que a partir d'aquí, doncs, pots refer una d'aquestes històries. Són una part petita, potser, eh? És una part important també perquè hi ha alguns documents que no aportaven, o qui els havia trobat, o no els havia trobat ningú, encara els hem trobat nosaltres, doncs semblava que no aportaven massa informació, però n'hi ha algun que aporta, a part de l'anècdota, de la gràcia que pot fer la història en concret, aporta una informació brutal, crec jo. I després hi ha, sobretot, aquesta és la font primària i principal d'aquest llibre, les experiències, les vivències d'aquella gent que han fet el patum dels carrers, dels patumaires, dels geganters, dels guitaires, dels vestidors de plens, etc, etc. Aquelles coses que t'explicaven i que tu, quan t'ho explicaven, deies, bueno, això en un llibre, diguem-ne, seriós, eh? En un llibre o d'història oficial, diguem-ho així, de la festa, no hi poden anar. No hi poden anar perquè tenen un caràcter anecdòtic, no hi poden anar perquè en realitat no modifiquen, no estructuren la festa, són detalls, són anècdotes, són això que dèiem, petites vivències, però que a mi em sabia greu que es perdessin perquè, de fet, no ens enganyem, els que han fet la història de la Patum són els patumaires, eh? De la mateixa manera, doncs, que qualsevol cosa, el que fa la història són la gent de peu. I llavors, el fet de perdre aquestes vivències per mi suposava perdre una part important d'aquesta història. Llavors, en gran part, doncs, aquest llibre també és, en gran mesura, és fruit, doncs, de nombroses entrevistes, comentaris, trobades, recopilacions, etc, etc.
1: El llibre Històries de la Patum, no us penseu pas que és un abocat d'informació singular i curiosa i avall. Si fos així, segur que no seria de l'Albert Rumbo. La informació o les històries estan organitzades per temes i apartats.
5: Sí, les històries estan estructurades a partir d'uns capítols, diguem-ho així, justament per això que has dit que si no fos així segur que no seria de l'Albert Rumbo. No sé si m'ho he d'agafar com un compliment, m'ho agafo com un compliment, eh? O com a què, però jo tinc la mania, els historiadors i els arxivers tenim molt aquesta mania d'estructurar i d'intentar quadrar les coses, i en aquest cas, doncs, el que em vaig proposar, perquè de històries aquí n'hi ha entre 60 i 70, no recordo el número exacte, però n'hi ha una barbaritat, però podíem haver-ne fet 3 volums d'històries del Patum, perquè el material per fer aquests 3 volums el tenim, eh? Llavors, el que sí que vaig intentar, més que prioritzar, que potser és el que hagués prioritzat algú altre amb ganes de vendre llibres, les més divertides, les més, les que tenen més ressò, etc, etc, jo vaig intentar, que és una de les meves manies, doncs, que hi sortís una mica tot i tothom. Llavors, aquí tenim històries de la Patum que fan referència, doncs, als patumaires, a les comparses, als músics, a la Patum, tot tipus de Patum, les passades, patums de plaça, patums de fora plaça, patums fora de Berga, anys que no s'ha fet Patum, temes d'artistes i artesans, és a dir, he intentat que hi hagués una mica de tot plegat, i que, per exemple, les comparses, hi ha comparses que són més propius, que tenen més facilitat perquè et surtin històries, bàsicament perquè són comparses que les fan més gent i surten més, eh? Les guites, els vestidors de plens i masses, els geganters, els que participen als passacarrers, doncs tenen més bagatge, més hores de vol, per dir-ho així, no? Doncs per fer aquestes històries. I en canvi, doncs, les comparses que senzillament només salten a la plaça en tenen menys, però avui aquí hi hagués, doncs, totes les comparses, que una mica es veiés representat tothom aquell qui se sent Patum. Per tant, doncs, d'aquí ve aquesta estructura i aquesta organització que ha acabat tenint el llibre.
1: Històries de la Patum parla de patumaires. Sense ells no hi ha Patum. És cert que sense comparses i el mar que li és propi, tampoc. Però el pes dels festers fa que sigui una tradició viva i que cada generació deixi el seu pòsit. En 273 pàgines del llibre ho certifiquen. Però nosaltres, que som tafaners de mena, hem volgut saber si han quedat gaires històries fora del llibre.
5: Bé, una mica és el que comentava abans. Històries n'han quedat moltes fora del llibre. I n'han quedat moltes, i també era una mica la voluntat d'aquest treball, el fet de dir, escolta, jo recullo, recopio, escric, publico això, escolteu, la gent que en tingui, que en sàpiga, que em pugui explicar anècdotes, facècies, atzagaiades, que posem també al llibre, doncs que vingui i us expliqui, bàsicament amb un afany, que és el principal del llibre, de no perdre aquesta informació, perquè el que és cert és que tot aquest tipus d'històries que no són transcendents o major part, en el moment que passa la generació que les ha viscut, màxim o següent, acaben desapareixent. Llavors jo el que vull és que justament que no desapareguessin. La major part d'històries que hem recopilat, doncs, són del segle XX, n'hi ha alguna del XIX, n'hi ha diverses del XIX, n'hi ha alguna fins i tot del XVIII, alguna del tombant del XVIII, gairebé del XVII, però són coses molt puntuals. Si haguéssim fet aquest llibre, doncs, fa 150 anys, doncs segurament en tindríem moltes, no segurament, total certesa, que ara s'han perdut. Per tant, una mica la idea era aquesta, no? De no perdre informació. Llavors n'han quedat moltes, n'han quedat moltíssimes, i n'han quedat moltes que un cop presentat el llibre, publicat, i que la gent se l'ha llegit, et ve i et diu, escolta, per cert, no sé si saps que... Bueno, i això, tot això va sumant, no? Algunes són repetitives, algunes no, algunes tenen gràcia, algunes no, algunes són curioses o divertides o interessants, però no donen per fer una història, perquè tampoc donen per escriure massa més. De fet, en el llibre, jo que també he intentat és que aquestes històries fossin una excusa perquè aquell qui no hagués llegit o no conegués el Patum en pogués aprendre a partir de les dades complementàries que hi afegeixes. És a dir, si parlem del canvi de la barra de la guita, de la llargada, doncs parlem de la barra de la guita, com funciona, què significa, etc, etc, doncs justament per intentar que la gent aprengui més. Però, bueno, això donaria per fer un segon i un tercer volum, si convingués.

0: Per acabar, Albert Rumbo ens fa un tastet d'una història, de les històries de la Patum.
1: Jo, si m'hagués de quedar amb una de les anècdotes que presentem, amb una de les històries, em quedaria amb la primera del llibre, que a més és la més antiga. És una història que hem intitulat El primer patumaire, un patumaire de pebrots, perquè és una història que ens dona el nom del primer patumaire conegut de la festa, un senyor de l'any 1700, un regidor de l'Ajuntament, Miquel de Viladomat, que era, com dèiem, don regidor, en ple inici de la lluita entre filipistes, tot el tema de la guerra de successió, això seria ara molt llarg d'explicar, però en tot cas aquest és un senyor que els seus adversaris polítics el persegueixen i intenten desacreditar-lo presentant-ho i tot de càrrecs en contra seu. I entre els càrrecs que li presenten, doncs l'acusen d'haver robat amb el seu cunyat boat, que aquí en diuen boat de lluna, posa, d'haver escopit en públic, d'haver ensenyat ses parts vexendes en públic, d'haver arrendat l'hostal de la vila, ara en diríem tràfic d'influències, i d'haver ballat el gegant per un preu estipulat. I llavors diu, de totes aquestes coses, les dues més greus són justament la d'ensenyar les parts vexendes en públic i ballar el gegant per un preu estipulat. Això és anecdòtic i divertit, o vull dir en favor de Viladomat que el van absoldre de tot plegat, per tant no van demostrar que pogués ser culpable, però el més interessant, el que dèiem abans, que aquestes anècdotes t'acaben portant de la petita història a la gran història. Tots els historiadors fins a la Guerra Civil deien que antigament eren gent de casa bona, nobles, gaudins, els que feien la Patum, no com ara gent del poble, a vegades diuen quatre torrats arrencats de les tavernes. Bueno, resulta que aquest senyor, com que era regidor, estava mal vist que ballés el gegant cobrant. Per tant, això et demostra justament que tot el que diuen les cròniques posteriors és mentida. Bueno, aquesta és una història divertida que crec que pot exemplificar una mica, pot servir de resum una mica de tot el treball.
0: Moltes gràcies, Albert Rumbo i Soler, autor d'Històries de la Patum, d'Editorial Gavarres, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
4: I seguim en clau berguedana. Escoltem el primer tema musical d'avui, i és ni més ni menys que el Ball de l'Àliga de la Patum, interpretat pel grup Criatures.

0: Magnífica versió la d'aquest quartet. Gràcies, criatures. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: La competició sana torna al món campaner. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, el 20 de juny torna el concurs de campaners a les Borges Blanques amb la seva 6ª edició. Es tracta d'un esdeveniment únic i serveix com a punt de trobada dels campaners d'arreu del país, però també per fer valdre aquesta tradició, la tasca que hi ha al darrere i les particularitats de cada poble. Els repics de campanes seran lliures i cada participant disposarà de 6 minuts per desenvolupar-ne 2. El jurat, format per membres del món campaner, musical i cultural, valorarà la tècnica, la melodia, l'originalitat i el conjunt dels repics per escollir el guanyador. Els participants es dividiran en 2 categories, entre menors i majors de 16 anys. El motiu darrere d'aquesta decisió ens l'explica Felipe Martínez, campaner i professor a l'Escola de Campaners de les Borges Blanques.
4: Posar en valor el relleu generacional, no? Perquè durant molts anys els campaners que han resistit són persones grans d'una edat i per això és posar en valor aquesta canalla que puja, que vol aprendre.
3: Des de l'escola, que ha reprès també l'activitat en els últims mesos, esperen agrupar una 80ena de persones i 25 participants. Tothom reunit per assegurar-se que les campanes continuen sonant. El barri barceloní del Poble Sec es prepara per tenir una de les cites més emblemàtiques, la 34ena Mostra d'Entitats. L'esdeveniment anual enguany se celebra el 6 de juny i vol posar de manifest la diversitat i la riquesa del teixit associatiu local, la seva vida comunitària i els seus projectes transformadors. L'avinguda Paral·lel, l'artèria principal del barri, entre rades i tapioles es tanca el trànsit i es converteix en un espai peatonal, facilitant així la interacció d'assistents i entitats. D'entitats se'n podran veure de tota mena, relacionades amb l'esport, amb la cultura, amb les tradicions, amb la recerca històrica o amb els jocs, totes formant un teixit associatiu que, com explica Montserrat Pla,

0: La presidenta de la coordinadora d'entitats del Poble Sec cada vegada està més enfortit.
1: Nous projectes, noves ambicions i la gent va creant entitats o associacions.
0: Malgrat la vivacitat de les entitats, però des de fa un temps han detectat una gran dificultat, explica la presidenta.
1: Són les entitats que ara es troben que si no hi ha una renovació de voluntari, són entitats que, clar, cada vegada va quedant menys gent per poder estar a la mostra.
0: La coordinadora espera, doncs, no només mostrar les propostes associatives del barri, sinó captar nous voluntaris per continuar fent del Poble Sec un dels barris més participatius de Barcelona.
2: Moltes gràcies, Emma, per tota aquesta informació d'actualitat. I de les notícies passem a l'actualitat de les places amb el Baròmetre Casteller.
3: Festa, festa.
4: Baròmetre Casteller, amb Carles Esteve.
3: Sants se suma a les colles de nou.
5: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el Baròmetre Estrella. Aquesta setmana els castellers de Sants han inaugurat la temporada dels nou pisos amb el 3 de 9, la segona vegada que els borinots aixequen un castell de nou durant el mes de maig. L'anterior va ser fa 10 anys. A Valls s'han vist els primers castells de 8 amb el Pilar al mig, dels Xiquets de Valls. La Colla Vella ha presentat el 4-8 amb el Pilar i també la Colla Joves, que a més han tret el 2-8. La Colla de Sant Pere i Sant Pau ha recuperat el Pilar 7 carregat, no ho coronaven des del 2022. Els castellers de Barcelona també han avançat feina i han presentat el 7-8 i han coronat el 2-8. Els Capgrossos de Mataró han tret el 3-8 i els Tirallongues de Manresa han revalidat un matiner 4-8. Els castellers d'Esplugues han presentat el 3-7 per sota, els castellers del Poble Sec han estat anant a la gamma mitjana de 7 amb el 5-7 per bandera, els castellers de Berga han sumat el 7-7 i els Minyons de l'Arbós ja han revalidat el 3-7 i 4 colles han tret el 4-7. Els Carallots de Sant Vicenç, els Atlots de Llevant, els Bous de la Bisbal i els castellers de Viladecans, per la seva banda, han sumat el Pilar de 5. Els castellers de Mallorca han revalidat el 2-6 i finalment 3 colles han sumat castells de 6. Els castellers de Zúric, els Xiquets de Copenhaguen i els castellers de Santa Coloma. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de les colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
6: Moltes gràcies. T'esperem la setmana que ve. Estarem molt pendent del que passa en l'actualitat castellera.
7: Festa, festa!
6: Continuem amb més sons de festa. Arriba l'Inxa Brass Band amb un tema que ens posa a punt de saltar i ballar, la Patumaire.

0: quina potència que té. Moltes gràcies a Insha Brass Band.
1: Festa, festa!
0: I de la música passem a la saviesa de la paraula amb en Víctor Pàmies. Avui, a Dites i Refranys, analitzem una expressió que tots hem sentit alguna vegada. Fer la travessia del desert.
2: Fes a festa.
3: Dites i Refranys. En Víctor Pàmies.
4: Fer la travessia del desert. Aquesta frase feta ens remet a la Bíblia, a l'Antic Testament, i fa esment del periple que va patir el poble hebreu comandat per Moisès abans d'arribar a la Terra Promesa. En política, quan un partit pateix una forta davallada en unes eleccions i es veu sobtadament apartat de les quotes de poder, es diu que ha de fer la seva particular travessia del desert. Aquesta travessia comporta la pèrdua de molts actius, reinventar l'estratègia i fins i tot patir les plagues bíbliques que va sofrir el poble hebreu per a regenerar-se i tornar a optar a tenir la confiança de la ciutadania. Si se sap aprofitar, és un bon moment per a la regeneració i construir un nou projecte il·lusionador.
5: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refranys i t'esperem la setmana que ve.
3: Festa, festa!
5: I aquesta setmana toca un Festa, festa Gran Reserva.
0: A veure què ha trobat en Josep Maria d'ell aquest cop.
3: Festa, festa Gran Reserva.
6: 29 de juliol de 2022. Festa, festa especial dedicat al centenari de Maria Matilde Almendros.
7: L'any 1922 va néixer a la capital del Bages, a Manresa, la que hauria de ser la veu més sentida de la ràdio catalana, que, per cert, la ràdio s'inauguraria al cap de 2 anys d'haver nascut ella, el 1924. Ens estem referint a Maria Matilde Almendros, que ens toca molt de prop, ja que va ser la precursora del nostre programa de cultura popular i tradicional, el Festa Festa. Ella el va començar.

0: Per intentar conèixer una mica millor l'actriu i locutora, per excel·lència que va ser Maria Matilda, ens hem rodejat de les persones més coneixedores del tema. Començarem amb Pilar Gonyi. Locutora de la cadena SER, al Bages, va ser escollida comissària de l'any del centenari de Maria Matilda Almendros i per això s'ha encarregat d'organitzar tot un seguit d'actes, activitats teatrals, col·loquis, ballades, concerts i exposicions que ha dissenyat en base a tres objectius principals.
1: L'any Maria Matilda Almendros Carcassona ens va semblar de posar-hi tres punts, tres eixos. Un és la reivindicació del paper de la dona a la ràdio, que recordem aquelles locutores que els hi deixaven dir l'hora i la temperatura i amb prou feines. Amb això, doncs, ha hagut de fer una gran feina des de dins i des de fora, però molt des de dins, des de la mateixa dona. Ella va tenir programes en què l'autèntica protagonista era ella. Per tant, això diu molt de la personalitat de Maria Matilde Almendros. Va passar a ser protagonista en els seus propis programes que presentava, realitzava i produïa.
0: En som testimonis els que ens podem considerar una mica els seus hereus. El Festa Festa és, efectivament, hereva del treball iniciat per Maria Matilde Almendros, perquè Maria Matilde Almendros era una dona emprenedora.
1: Hem considerat que havíem de destacar que és una emprenedora en l'àmbit de la cultura, perquè quan cap dona del món del teatre tenia una companyia de teatre, ella tenia una companyia de teatre, ella s'hi jugava els seus diners i, a més, dirigia l'obra i, a més, feia la protagonista.
0: A la seva època, hem de recordar sempre que no era fàcil per una dona moure's en el món de la cultura popular o en el de la cultura, o més genèricament, en el món en el sentit més ampli. En aquells anys, el paper de la dona era pràcticament silenciat o menys tingut, com ens continua explicant Pilar Gonyi, comissària de l'any Maria Matilda Almendros.
1: Ella va promoure la cultura catalana a través del teatre i de la ràdio, fent obres del teatre català de tota la vida, però també algunes obres de gent que començava, autors emergents, dels quals ella, doncs, va estrenar les seves obres. I, per altra banda, en la ràdio no deixava escapar moment per recitar poesia en català i, per descomptat, per parlar de Manresa.
0: Enric Frigola va compartir 8 anys al micròfon amb la Maria Matilde Almendros.
2: Maria Matilde Almendros va ser, probablement, una de les primeres estrelles de la ràdio en una època, els anys 50, 60 i 70 del segle passat, on no era freqüent, no era gaire possible aplicar aquest qualificatiu a una dona. Per altra banda, no sempre les grans estrelles són també grans professionals, però ella sí que ho va ser, i molt gran. Una gran popularitat que li va arribar a través de la ràdio, però amb una solidesa artística que la va aconseguir, crec jo, molt abans d'incorporar-se al món de les ones, i la va aconseguir a través del teatre, a través del teatre català, en una època molt difícil per la nostra llengua.
3: Hi han cançons de grans cantants, cantants autors, que són poemes. Potser no sempre s'escolten lletra sola. Un cas podria ser el d'aquesta cançó de la mare que va escriure Ramon Pelejero i Sanchís. Sabeu qui és? És clar que sí, en Raimon. Escoltem el seu poema, Cançó de la mare. He deixat ma mare sola a Xàtiva, al carrer Blanc. Ma mare, que sempre espera que torni com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen, com ma mare, que jo torni com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos en la meua maltractada llengua paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam, en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estranys. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i tots els que esperen que jo torni com abans. I crec que he fet bé. I crec que he fet bé. Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé que tornaré al carrer Blanc. Però ara sí, Crec que també és ma casa. I crec que puc dir-vos amb el cor obert a tots vosaltres, germans. Germans.
4: Festa, festa!
0: I per no perdre el ritme, tornem a la plaça de Sant Pere amb la Marxa de la Patum, l'emblemàtica composició del mestre Lambert, interpretada avui per la Cobla Berga Jove.

0: Gràcies a la Cobla Berga Jove per aquesta marxa de la Patum del mestre Lambert. Seguim avançant i ara saludem a Fra Valentí Serra de Manresa, que ens porta un nou remei casolà una mica exòtic. Ens explicarà com el mango ens pot enfortir l'organisme.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Déu us guard. Pau i bé. Avui us vull parlar de les fruites i hortalisses que ajuden a enfortir l'organisme. Mireu, alguns experts en nutrició aconsellen de reforçar la dieta amb fruites i hortalisses que ajudin a remineralitzar i revitalitzar l'organisme. I també ens aconsellen de prendre aliments que frenin el progrés de les malalties com ara el colesterol. Prioritàriament si ingerim verdures agraciades amb fibra, com ara la col, la ceba i els raves. També algunes hortalisses, com les bledes i els espinacs, són una font natural de vitamina A i de minerals tan necessaris com el ferro, el magnesi i el calci. En temps recents, en els mercats de casa nostra, han aparegut algunes fruites exòtiques de gran riquesa vitamínica, com per exemple el mango, que és una fruita riquíssima en la pròpia vitamina A i amb la vitamina C, i que, a més, té la virtut de contribuir a ajudar a l'organisme a absorbir correctament el ferro i a fer-lo més resistent a les infeccions. També s'ha descobert en el mango una peculiar capacitat de dissoldre les mucositats, i, per altra banda, el seu alt contingut de fibra li otorga unes destacades propietats laxants. Com que els antics frares no coneixien encara el mango, només el conegueren quan anaren en països de missió a ultramar, per tal de dissoldre les mucositats, se solien servir de la infusió de fulla de murtre, i per vitalitzar l'organisme solien menjar figues seques, que són un bon remineralitzant ossi molt agraciat amb calci i amb ferro. Moltes gràcies per l'atenció.
4: Gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Menjarem mango per estar ben forts, ja ho hem sentit.
5: Festa, festa!
4: I ara, a Cançons que tornen, en Josep Maria Dell ens proposa recuperar un tema de Xavier Elías, el piset.
6: Festa, festa!
7: Cançons que tornen.
6: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
8: Càpsula número 16. Xavier Elías. Sense deixar encara l'any 1963, continuem el nostre passeig pels records de la nova cançó amb la incorporació del setè membre dels 16 jutges, Xavier Elías. Estudiant d'Econòmiques i anys més tard dedicat al món editorial, Xavier Elías descobreix els 16 jutges quan assisteix a un concert organitzat per la Universitat de Barcelona, on se sent esperonat per la cançó Els Fariseus, que hi canta Francesc Pi de la Serra quan diu això.

0: Xavier Elias recull el guany, pren el repte, agafa el guitarrot i fa una cançó. Amb poc utillatge més, només amb un parell de cançons, però amb tota la il·lusió del món, s'incorpora a 16 jutges el mes d'abril del 1963 sota el padrinatge de Delfí Abella. Xavier Elias agafa la guitarra i es posa a cantar, inspirat principalment en el seu admirat cantautor francès Georges Brassens. Val a dir que aquest és ja un bon punt de connexió amb els fundadors dels 16 jutges, que no li impedeix patir també els efectes de la censura.
1: S'havia d'anar a Via Laietana de tant en tant, o sigui, hi havia una denúncia perquè hi havia un senyor que li havia semblat que amb aquella cançó que es cantava s'estava agredint aquí a Su Excelencia i coses d'aquest tipus. Evidentment, quan actuàvem teníem sempre un representant de la policia que ens controlava que cantéssim les lletres, que les teníem que passar per censura. És a dir, era tot un espectacle, diguem-ne, de control sobre la nostra activitat, i alguna vegada doncs algun d'aquests grupos del movimiento pues ens havien realment intentat tirar pedres i coses d'aquestes. Però vaja, de veritat, o sigui, que mirat amb distància eren com molt tronats tots els altres, no?
0: Entre anades i vingudes a Via Laietana, on està la comissaria dels Grisos, anem a escoltar la música de Xavier Elias, mort el 2010 a l'edat de 69 anys, qui aporta als 16 jutges l'admiració per Brassens, que el du a escriure les seves pròpies cançons en una certa línia amanada de la chanson, com aquesta peripècia que li recordem ara, titulada El piset.
2: Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Com un boig jo vaig posar-me a buscar el pis somiat. Mare meva, quin escàndol, quins preus m'han deixat glaçat. Sort que hi ha nobles empreses filantròpiques, socials, benemèrites, lloables, que et curen de tots els mals. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Pagues mig milió d'entrada o un milió, això tant se fa. I la resta, mica a mica, si és que encara et queda un ral. Els pisos són fets a mida pels senyors de molts diners. Allí tenen les amigues que no saben les mullers. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Els de renta limitada, com a limitats ho són. Protegit és qui s'hi fica, cal saber d'anar pel món. El problema és que demanen 16 recomanacions i has d'anar a omplir 30 impresos a 14 institucions. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Hi ha els pisos de les caixes que t'engeguen al moment. Si no ets un imponente o no hi tens compte corrent. Però un pis protegit te'l donen, això de donar és un dir. Si portes un bon enxufer o si tens un bon padrí. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Finalment un piset apte m'ha sortit fora ciutat. Adéu viatge a Mallorca, no podrem passar del Prat. És justet i baix de sostre, no ens podrem ni posar drets. Sortirem per les finestres quan arribin els marrecs. Corre, Xavier, cap a l'església, que tenim pis.
0: El piset, una de les poques cançons enregistrades per Xavier Elias l'any 1965, dos després d'incorporar-se als 16 jutges amb la posició número 7. Ha estat la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
3: Moltes gràcies, Josep Maria Dell, ens retrobem ben aviat. I ara acabem la ronda de col·laboracions amb ganes de jugar. La companyia de jocs L'Anònima ens parla avui de com divertir-se amb els cantis.
4: Festa Festa.
5: Va de joc.
6: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupane i Òscar García.
7: Juga amb nosaltres.
8: Nom del joc, Cantis. A on? Argentona, Cadaqués. Quan? Per Festa Major.
9: Quanta gent no té a casa cantis de fang o de ceràmica com a objecte de decoració? Però quanta gent jugaria amb un canti? El canti o doll, segons el territori, era un objecte present a totes les cases, doncs garantia el subministrament d'aigua. Anar a la font a cercar aigua era d'una de les tasques que normalment feien les dones o les nenes des de molt antic. De cantis hi ha totes formes i materials, de manera que formen part de la cultura humana. A Catalunya hi ha dues poblacions on per festes el canti o doll pren un protagonisme capdalt: Argentona i Cadaqués. A Argentona, el 4 d'agost, es celebren les festes de Sant Domènec, dia que es fa la benedicció de l'aigua, documentada des de 1551. Es fan tot d'actes al voltant del canti, entre d'altres jocs, passar-se el canti intentant que no es trenqui, llançar un raig d'aigua al més lluny possible, bufant pel bol gros, pescar el canti, etc. Però si és coneguda aquesta festa és pel concurs d'aixecada de cantis. Un nombre d'uns 12 cantis que van des dels 2 litres fins als 200 han de ser alçats i els participants han de beure aigua dels cantis. S'ha de fer en el menor nombre de temps possible. En cas d'empat, guanya qui ho hagi fet en el menor temps. Aquesta prova ha format part del concurs de l'home i la dona més forts de Catalunya. L'altra població que té el canti com un dels protagonistes de la festa és Cadaqués. La preciosa vila costanera inclou una cursa de dolls, que és així com s'anomenen allà. Aquestes curses reprodueixen les curses que els joves del poble feien per anar a la font i tornar a casa abans que les altres. El canti ple d'aigua es recolza el cap amb una tovallola enrotllada que li fa de coixí. Les participants han de recórrer una distància establerta el més ràpid possible sense que caigui el canti.
8: Hi ha algun canti famós a Argentona?
9: Sí, el Jordi González. El popular presentador va fer portar el canti gros a un programa de televisió que presentava en directe. El canti tenia aigua, però no estava ple del tot. El presentador el va agafar per la nansa, donant una sacsejada que va moure l'aigua de l'interior, provocant una vibració que va trencar el canti. Vaja, va provocar un tsunami.
8: Es trenquen molts cantis a Cadaqués?
9: Cap. Doncs són tan hàbils les dones que poden caminar cap endarrere, ajupir-se i fer un seguit d'habilitats amb el canti al cap que, si ho intentem nosaltres sense practicar, no hi guanyaríem per cantis.
3: Moltes gràcies als amics de l'Anònima i a tots els col·laboradors i col·laboradores que ens heu acompanyat avui, que són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies i Fra Valentí Serra de Manresa.
5: Fes ta festa.

0: gràcies també a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa cada setmana giri i puguem fer aquest programa setmanal, que són l'Helena Mayor, la Marta Ibaña, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que us estem parlant, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una peça que s'ha convertit en la sardana més ballada a Berga. Es tracta de Corpus a Berga, una composició que mossèn Marià Miró i Guitó va escriure l'any 1927. L'escoltarem en la versió que van registrar la Cobla Salvatana. Us deixem, doncs, amb aquesta sardana i ens retrobem la setmana que ve.
0: Que tingueu una molt bona festa de Corpus fins la setmana que ve i que us vagi molt i molt bé.
1: Adeu.

0: Secretisme sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església Espanyola durant el viatge que avui comença per l'Estat. El Vaticà no ha detallat on ni quan serà aquesta trobada. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha lamentat al suplement que s'hagin triat perfils concrets i no s'hagin volgut activistes com ells a la reunió. El papa Lleó XIV arriba aquest matí a Madrid, on el rebran els reis Felip i Letícia. Després es traslladarà al Palau Reial, on farà un discurs, i al vespre hi haurà un dels actes més multitudinaris, una vetlla de pregària amb joves d'arreu de l'Estat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, envia un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts han de fer la selectivitat. En declaracions a Catalunya Ràdio, diu que els actes del papa no coincidiran amb l'hora d'entrada a les proves. D'altra banda, avui els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen per intentar refer la unitat i concretar la vaga que els docents faran també el dimarts. Avui es fa una macroconsulta ciutadana arreu del país per saber quin grau de suport tindria la convocatòria d'una vaga general pel dret a l'habitatge de cara a l'any que ve. L'enquesta l'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes i la fan més de 1.500 voluntaris. Unes 400 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, estan fent una caminada popular pel parc per reclamar que es reobri. Els accessos estan tancats des de fa 6 mesos arran de la pesta porcina, denunciant que les restriccions són incoherents i desproporcionades. Esquerra Republicana posa en marxa la maquinària electoral en ple conflicte amb Gabriel Rufián. Aquest matí el Consell Nacional aprovarà el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a un possible avançament de les generals per part de Pedro Sánchez. Raúl Castro reapareix en públic per primer cop des de les acusacions penals dels Estats Units. El govern cubà en bloc ha homenatjat l'expresident pel seu 95è aniversari enmig de les pressions creixents de Washington contra el règim i també contra les empreses que hi tenen vincles. I de la cultura, el Primavera Sound vibra de manera multitudinària amb les actuacions de The Cure i Pink Panthers. Aquesta segona nit del festival s'ha recuperat ja amb normalitat després de les incidències amb la pluja de dijous.
1: Esports. Resposta pública del Barça a través del president interí Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot. El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic que vol fitxar Jürgen Klopp com a entrenador. Des de l'entorn del tècnic alemany, però, asseguren que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar. La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB de bàsquet contra el Baskonia després de guanyar 82-63 per accedir a les semifinals. Haurà de guanyar demà el tercer definitiu partit a la pista del Baskonia, mentre que el Barça ha de guanyar aquest vespre a la pista de l'UQ en Múrcia.
0: I del temps, els núvols predominaran en moltes comarques, sobretot de la costa central i també del Camp de Tarragona, mentre que a l'interior seran núvols prims amb tendència a donar pas al sol. L'ambient assolellat s'imposarà més a partir del migdia i a la tarda no es descansarà.
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 63%.
5: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

Tot i la pluja, hi ha un esperit festiu que resisteix les dificultats. Encara que hi hagi un diluvi, molta gent va complir amb el ritual del dijous. Botifarrada, gelat i gaudir de la passada de la plaça, encara que sigui a sota les voltes. El temps potser no acompanya, però la festa i la tradició poden més. Visca les enramades! Comencem una nova edició de l'Amics i Residents d'Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana i com anirem la propera. Avui el tindrem via telefònica. A la secció, a la segona part d'aquesta primera hora, Manel Canaleta presenta l'edició 34 del CatSona, la llista de temes publicats en català aquest mes de maig. La Marta Rubio, una habitual del programa des de l'Oficina de Comunicació Municipal, farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble pels propers dies. En el tema del dia, va dedicat al FAM, el Festival del Col·lectiu Musical d'Arbúcies, que se celebrarà el proper dissabte 13 de juny a l'espai de Can Cassó, pràcticament durant tot el dia. Aquesta és la graella d'avui, esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents, des de i per Arbúcies.

0: Les 10 del matí.
1: Sí, un, dos, sí, provant. Hola.
2: Hola, hola,
1: sí,
2: provant.
1: Un, dos, sí, provant. Hola, sí.
2: Un, dos, un, dos,
1: sí, provant. Anem un pèl alt. Sí, sí, anem un pèl alt. Baixem el màster d'aquí.
2: Hola, sí.
1: Provant. Ara provant, hola. ara provant. Un, dos, sí. Sí, així. Provant. Vale. Bé, va, així està bé.
2: Va, bé.
1: Ja vam tirar la música. Vull estar fora del cos que m'ha
3: donat tan odi. Amics i residents, us donem la veu. Altres hora fet que m'equivoqui, vull que broti una tija amb les seves cendres de molt propi. Quan no hi ha res més a dir al nostre...
4: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Anem a començar aquesta edició de l'Amics Residents i ja sabeu que comencem el programa amb la presència d'en Xavier Soler, que avui el tindrem una mica enllaunat per motius de feina. Per tant, començarem aquesta primera part de la Meteo fent el resum, el repàs del que és la Meteo. També recordeu que aquest espai és una gentilesa de Trima Motor.
1: Malauradament, les previsions meteorològiques es van complir i la precipitació va començar ben bé poc abans de la botifarrada fins ben entrada la matinada. Es van recollir al voltant d'entre 20, depenent del lloc, 23, 24, 25 litres per metre quadrat i doncs es va haver de conviure, diguéssim, d'alguna manera amb aquestes precipitacions. Es va tractar d'un sistema frontal que era molt actiu i que passava a més de manera molt lenta. No era una tempesta d'estiu de tarda que durava mitja horeta i ja estava, sinó que va durar moltes hores i això malauradament doncs, va fer una miqueta la guitza als actes previstos. Però bé, tot això ja és una miqueta més d'història i avui, de cara a aquest dissabte, el que esperem és encara certa inestabilitat. No descartem que avui a la tarda pugui caure algun ruixat de nou aquí a la nostra vall i que de manera molt dispersa a la nit pugui arribar alguna precipitació molt feble, quatre gotes mal comptades, d'algun plugim que pugui, d'algun ruixat que pugui generar-se més a l'interior de Catalunya. Però la probabilitat és molt baixa. Però també ho hem de dir que no és que el 100% no acabi plovent, sinó que hi ha una petita probabilitat que pugui fer un ruixat aquesta nit, però, insistim, el ruixat més probable seria aquesta tarda de dissabte. A partir de demà diumenge, en principi, els ruixats quedarien restringits cap a punts del Pirineu, per tant, aquí estaria força més tranquil, i la setmana vinent el més destacat serà a la recuperació progressiva de la temperatura. De fet, entre aproximadament dilluns i dimarts, les temperatures tornaran a estar per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any, però a partir d'entre dimarts i dimecres sembla que les temperatures tornarien a normalitzar-se, amb possibilitat un altre cop del dimarts de que hi hagi algun ruixat a la tarda. Per tant, estem en una dinàmica en la que van creuant diferents pertorbacions més o menys actives i donen la possibilitat de que hi hagi aquests ruixats durant les tardes.
0: I després de la previsió del temps, del que ens espera pels propers dies amb la Meteo, anem a escoltar la part de divulgació, la part en què en Xavi ens explica avui el perill ocult de dormir a sota dels arbres.
1: Hola, molt bon dia. Avui parlarem del perill ocult sota les branques. I és que avui ens fem ressò d'un article que va sortir en un portal d'internet sobre ciència i meteorologia que doncs, feia més o menys referència a que desmuntar una miqueta un mite romàntic. Tots hem vist en una pel·lícula que algú es queda com adormit amb un roure, amb un arbre majestuós, amb un, doncs, amb un faig també molt, molt gros, i el sol entra entre les fulles, els ocells canten i tot sembla perfecte, no?, per quedar-se adormit allà al terra. Doncs avui, amb dades d'aquesta notícia, us explicaré per què això pot ser un dels errors importants del cap de setmana a la natura. Primer de tot, hem de canviar la nostra percepció. Un arbre no és, diguéssim, una peça de... no és un moble, no és un moble decoratiu. És un ésser viu que té unes reaccions químiques molt complexes i, a més, com les plantes i concretament els arbres no poden escapar quan tenen un depredador, per exemple, ja sigui un fong, un insecte, un herbívor, com es defensen? Doncs com hem estudiat tots el batxillerat o els nostres anys d'estudiant, fabricant un arsenal químic, diguéssim, d'alguna manera, que els protegeix d'alguna manera les 24 hores del dia. Aquest arsenal, concretament, es compon d'aquests anomenats compostos orgànics volàtils, els COVs, que n'hem parlat molt sovint en aquest programa, i que en dies de molta calor s'evaporen aquests compostos. I llavors hi ha determinat compostos concrets que formen part d'aquesta família que no són del tot sans per la nostra salut. En lloc d'aire pur, que és el que es pensaríem si estem dormint doncs, sota els arbres, el que estem inhalant és una dosi concentrada d'aquests, entre cometes, insecticides naturals que emeten els arbres. I concretament en persones que siguin sensibles a aquests compostos, doncs pot derivar, per exemple, en un mal de cap o en una irritació a les mucoses o fins i tot crisis asmàtiques. Per tant, sí que és veritat que les persones relativament sanes no haurien de patir, doncs, per fer una migdiada sota l'arbre, això tampoc hem d'exagerar ara mateix, però sí que s'han trobat, han fet estudis en aquest sentit, de que aquelles persones que responen o que tenen intolerància a certs compostos químics, doncs s'ha d'anar amb compte allà on t'acabes posant, que molt probablement aquest tipus de persones ja hi tenen, doncs, ja vigilen en aquest sentit, en les àrees més aviat urbanes, però no tant en aquestes àrees que pensem que estan molt menys contaminades. Però és que, a més, això no és tot. Hi ha experts que anomenen d'una mena com de perill mecànic, que és com existeix aquesta creença falsa que diu que les branques només cauen quan hi ha tempesta. Doncs és un error. Hi ha un fenomen natural, entre cometes, que li diuen el Summer Branch Drop, que és bàsicament la caiguda de les branques en dies calorosos. Quan les temperatures són molt altes, el que fan els arbres pràcticament, simplement, és les cèl·lules de la fusta perden doncs, consistència, per dir-ho d'alguna manera, i la branca es torna quebradissa, es torna, doncs, pot trencar-se més fàcilment, i llavors pot ser que l'arbre caigui directament, una branca, millor dit, caigui sense que bufi pràcticament gens de vent. Llavors això és el que s'ha d'anar amb compte també a l'hora de dormir una o fer una migdiada a sota els arbres. Per tant, ja tenim dos fenòmens, el fenomen químic de defensa dels arbres i també els perills aquests mecànics, entre cometes, de la caiguda de les branques. Però és que tenim una tercera guerra química, que és la del terra, la del sol. Alguns arbres, com la noguera, per exemple, practiquen un fenomen pel qual alliberen a través de les arrels una toxina molt determinada. I aquesta substància sembla dissenyada per inhibir el creixement d'altres plantes, perquè així la noguera doncs, pugui doncs, sobreviure de manera més fàcil en aquell entorn. Així que també hem de tenir en compte amb aquesta toxina, si dormim doncs, estem molta estona al terra, perquè aquesta terra, si estem en contacte amb la nostra pell, esteu hores, podria tenir reaccions anòmales a la nostra pell.

0: també s'anomena com una mena de pluja no desitjada. Aquests arbres són l'hàbit dels pugons, i aquests insectes xuclen la saba i excreten un líquid enganxós que és com una melassa. Que això, de vegades els que es dediquen a apicultura saben ben bé què és. Per tant, si us desperteu una miqueta després de fer la migdiada sota aquests pollancres i aquests tilers, si teniu el cabell com una mica com enganxós, ja sabeu qui són els culpables. Són precisament els pungons que acaben excretant aquesta saba que acaben menjant de l'arbre. Per tant, estem una miqueta fent-nos ressò d'aquesta notícia, que no hi ha cap perill, jo crec, evidentment, a posar-se a fer una migdiada d'una estoneta sota els arbres, però sapigueu que hi ha persones que són intolerants a determinats compostos químics que poden tenir reaccions adverses a la seva exposició de manera, jo crec que, prolongada. Jo crec que l'article no ho especifica, però jo crec que ha de ser estar en contacte amb hores amb el terra que comentàvem, després a sota de determinats arbres, també amb els compostos que generen. Per tant, en definitiva, la propera vegada que sortiu d'excursió, gaudiu, evidentment, gaudiu de l'ombra de l'arbre, i feu dinar si voleu, i feu-vos la foto, i respireu l'aire pur, etc, etc. Però fer-ho mig en broma, quan arribi la becaina, sapigueu que hi ha aquestes condicions i que, la vostra salut, fins i tot en determinades persones, us ho poden agrair.
1: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
2: Ben trobats. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i això és Amics i Residents.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora, molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta, i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha... Això.
0: Primer unes flautetes.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.

0: Anem a començar una nova edició del Cat Sona. I comencem amb uns aplaudiments.
1: Ei, que bé.
0: Uns aplaudiments per Manel Canaleta.
1: Bon dia. Hola, Jordi.
0: Saluda al públic.
1: Hola a tothom.
0: Bé, doncs, amb aquest començament tan potent, iniciem aquesta edició. No sé quina edició portem ja, la Cat Sona.
1: La número 34.
0: 34.
1: 34 edicions ja del Cat Sona.
0: Déu-n'hi-do, eh? Uh-huh. I pertany aquesta edició a les cançons que s'han publicat el mes de...
1: Maig.
0: Maig.
1: Tot el mes de maig.
0: Fantàstic,
1: complert,
0: fantàstic.
1: Les 5 setmanes. Embranzida, em fa por saltar al
0: buit i començar el nou cicle, tallada, soc arrel... Doncs anirem per feina.
1: I comencem de seguida amb l'Aina Coda, Plàstic.

0: dis-m'ho a mi, que sóc del Llevant.
1: Des del Llevant. No és només una denúncia, sinó que també exposa una sensació generacional compartida, la pèrdua d'identitat i la necessitat urgent de trencar.
2: Ha semblat que et baixava el volum, però era la cançó que esperava.
1: Sí, sí, ja anem coordinats.
2: Sí, sí, no, no. Amb la musiqueta aquesta que ha fet el Sala, eh? És potent, això, eh?
1: Sí, sí.
2: Quin tomacarro!
1: Aina Coda.
2: Aina Coda.
1: Plàstic.
2: I seguim, anem, ah, seguim.
1: Ja, sí, sí, amb els, a l'ossa amb tre, i el 3CAT.
2: I el 3CAT? Sí, això sí. És infantil, nen, on te vas?
1: Mira, Departament Amades.
3: Sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix tot el que...
2: Iabadumba, iabadera, per al nene i per a la nena.
3: La lluna té dues cares, la fosca és qui diu la veritat.
2: Va, què hem de dir d'això?
1: Sí, fan el que molts contemporanis intenten, però no ho aconsegueixen. Que el folclore no resulti un joc de disfresses.
2: Ah, molt bé.
3: I veuràs que l'arairairairai, que a prop que estan el bé i el mal.
1: Ja està.
2: Ja està, ja s'ha acabat.
1: Ja està, sí, ah, sí, sí.
2: Era curteta aquesta.
1: Ara seguim amb en Blai, No m'estima.
2: Anem per feina, anem per feina.
1: Anem per feina. En Blai és un artista emergent de música en català que desenvolupa un projecte amb una forta identitat emocional i una estètica pròpia.
2: Ah, molt bé, molt bé.

0: Doncs aquesta és la cançó de Blai. No m'estima.
1: Blai, eh? El seu nom artístic és així, Blai a seques?
0: Blai a seques.
1: Blai a seques. Bé, bé. Una mica molt nostre.
0: Pop urbà.
1: Sí, sí, pop urbà. Urbaníssim.
2: Estic cantant sol davant de la Torre Pisa.
1: Però el que et sona no s'atura aquí. Segueix.
0: Segueix. Ara amb en Paula i en Jano Montano. Les coses que vaig dir-me.
1: Feien com teràpia, no? S'ho deien entre ells.
0: Sí. Ells barregen rumba amb sons urbans. El 2025 es donaren a conèixer amb el seu No tens cap camí o Llum d'estiu.
1: No tens cap camí o Llum d'estiu?
0: Sí,
1: són els temes...
0: Els temes de No tens cap camí o Llum d'estiu.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí.
2: No

0: Yau, quina marxa!
1: Fum que no es paga el preu que val, qui es deixaria subestar?
0: Pensa que hem de posar... Aquesta música està bé perquè no és molt, molt forta i la gent encara està allò una mica marejada del fato d'ahir, de la passada del castell, eh? O sigui que...
2: Van despertant.
0: Sí, es vagin despertant amb cosetes d'aquestes.
2: Seguim ara amb el Sonica Band, Golem. Sonica Band és un grup format entre Barcelona i Girona. Aquesta cançó és la més fosca del seu LP, explorant atmosferes intenses.

0: Això és una cosa més rockera, més intensa.
1: Sí, sí, més rockera. Ja anem pujant una mica el to.
0: Sí, sí, aviam si ens anem despertant ja.
1: Aquest matí que estem una mica així...
0: Una mica atontadets, una mica atontadets. Això, els que han empalmat i els que no.
1: Ja, si no, també.
0: Ah, això. Si hi ha alguna iaia que ens sintonitza al dematí, doncs diu, posa una mica fort, doncs mira, si hi ha algun nano que està per ahí, doncs aviam si es desperta.
1: Exacte.
0: Molt bé, què més?
1: Seguim ara amb els Trèvol, Lo Pardal.

0: Això és com folk, no?
1: Sí, és folk. Els Trèvols són de Barcelona i aquest tema produït per en Pau Vidal consolida i potencia la identitat sonora del grup.
0: Molt bé.
1: No? Lo Pardal.
0: Lo Pardal, no? El Pardal, doncs, toca bé el... Això que l'instrument aquest, el boing, boing, boing, això,
1: sí, sí,
0: que
1: sí,
0: és,
1: sí,
0: és com una cosa... Ho fan servir els americans, eh?
1: Sí.
0: No? És molt típic d'allà de l'oeste, no?
1: Exacte, això i l'harmònica.
0: I l'harmònica.
1: Mhm. Uh-huh.

0: Però és com antic, no? És una rondalla antiga.
1: Unes rondalles que es tornen a, com si tornessin a reviure.
0: Però això, el tradicional sembla que està de moda últimament, eh? Sí, recuperar coses d'aquestes antigues.
1: El seu encaix, no? El seu estil propi.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Bueno,
1: seguim. Ara amb els Casolana, amb el Xanguito, Me pica el cor.
0: Doncs vinga.
2: Me pica el cor.
0: No feia falta ni presentar-la, ja t'ho hagués dit ell.
1: Sí, sí, sí, directament. És una banda creada el 2017 a Bunyola de Mallorca. Han construït el cançoner emocional d'una generació mallorquina amb en Joan Montaner al capdavant.
0: Molt bé, escoltem-los.

0: menges medicaments.
1: Ja sabeu que esteu escoltant el Cat Sona, la llista número 34 presentada per Manel Canaleta.
2: I estem repassant el mes de maig.
1: Ah, això mateix, sí senyor.
2: Ens han semblat més...
1: Més rellevants. Més rellevants. Ara et faltava trobar la paraula, eh?
2: Sí. Seguim ara amb els Casolana d'Animal i els Nevada.
1: Els Nevada.
2: Malagraia.
1: Vinga.

0: Els grups aquests que presenten cançons d'aquest estil urbà sempre es presenten, eh?
1: Sempre es presenten, sí. És en Casolana, en D'Animal, la Nevada i en Faresta.
0: Sí, sí.
1: Són quatre xavals que es van obrint camí. Ja varen col·laborar el 2024 amb l'LP Lope en Las Vegas.
0: Mm.
1: I aquest és un nou hit.
0: Un nou hit que presenten ara aquest mes de maig.
1: Sí, Malagraia.
0: Malagraia.
1: La cabra tira cap a la muntanya.
0: Així, és com un rodolí.
1: Ens ha fet gràcia posar-lo així. Que...
0: Està bé, posar coses diferents. Salpebrar amb nous talents i estils diferents. Fantàstic.
1: Seguim ara amb els de veu, la reflexió del dia.
2: La veritat, la soledat està idealitzada. A vegades empodera, d'altres es calla. Moments d'adrenalina, de soc imparable, però és cert que aquelles ombres canvien paraules. A vegades es rebassa amb el que il·luminava, com si en el pòquer apostessis l'esperança. Et fa sentir petit, atrapat en la nostàlgia, quan posa el teu camí amb qui no encaixes. I si soc sincer, a vegades...
0: Què hem de dir de tot, aquesta, de tot aquest rotllo que ens està fotent?
1: És el projecte musical de l'artista català Adrià Úbeda Soler, de Nou Barris, de Barcelona. Aquest és el seu nou treball.
0: És el seu nou treball, però sembla que...
1: La reflexió del dia.
0: La reflexió del dia és
1: el tema.
0: És el tema. Home, realment és, fot una parrafada important. És un,
1: sí, de com li ha anat.
0: Més que un rap, és un recitat, això, eh?
1: Sí, va, és, sí, es barreja cosa... el rap amb el pop, també, urbà.

0: ets que estic present i futur.
1: Doncs vinga, anem per una altra.
2: Seguim, deixem de veu i seguim amb els Lamental. Dreamy Citolapram. Canviem ara a Dream Pop.
1: Uh-huh. I Dream Pop.
2: També han fet cançons com Persona Lamentable i La Casa Cremant. Es caracteritzen per directes elèctrics, intensos i sincers. Sobre ruptures cerebrals són imprevisibles.
1: Sobre ruptures cerebrals, això és com malaltia mental o alguna cosa així, eh?
2: Sí.

0: Seguim, seguim endavant, seguim en aquesta llista.
1: És una cançó que amb els medicaments també es poden fer cançons, eh?
0: Amb els medicaments es poden fer cançons.
1: Ah, sí, aquí hem tingut una mostra amb el citalopram.
0: Que era un...
1: Citalopram.
0: Citalopram és un medicament?
1: Un medicament.
0: Sí. Ah, no ho sabia. Mira.
1: Ara, amb els fang, n'estem farts.

0: costa d'entrar,
1: Sí, li costa entrar.
0: Aquesta, el funk, n'estem farts, és una música així power pop, mesclat per Martena des de València.
1: Molt bé, doncs ara, ara sí
0: tota
1: que canta.
0: Tota la informació que hem pogut trobar.
1: Molt bé, aviam, aviam, escoltem-nos.

0: és una cançó més clàssica, eh? Més un pop més pop rockero, eh?
1: L'hem volgut incloure.
0: Sí, també, està bé, està bé, està bé. I dius que són valencians.
1: Són valencians.
0: No ho semblen pas, eh? Perquè no és l'estil que solen, ens sol arribar des de València, eh?
1: Sí. I ara seguim per un altre, sí, amb els Neila, sempre amb tu.
0: Sempre amb tu.

0: També és intens, això, eh?
1: Els Neila, sí, és nou LP dels Neila. Són dues germanes bessones del Maresme i varen començar a compondre el 2024.
0: Molt bé, molt bé, molt, molt bé.
1: Escoltem. Sempre amb tu.
0: Sempre amb tu. És el nom del tema.
1: Sí.

0: Vinga, sí, sí.
1: Vinga, ara un remember.
0: Home, ara ja mos... trobava a faltar, veus?
1: Sí,
0: ja,
1: ara que estem gairebé a la meitat...
0: Té que caure el remember.
1: Sí, doncs ara els Festa Fotre amb Soc Ridícul.
0: Aviam. Aviam si ens en recordem d'aquesta cançó, d'aquest remember.

0: Era un grup nascut el 1990, des del Baix Empordà. Aquesta cançó és del 2000, per això, eh?
1: Sí.
0: I eren 5 estudiants calongins.
1: Calongins, de Calonge, de Calonge, sí. Calongins, sí.
0: Calongins, eh? Uh-huh. Doncs hem volgut fer una mica d'homenatge a aquesta
1: cançó.
0: Home,
1: i està bé recuperar coses que no són tan... Sí. Que no, potser no eren tan conegudes, jo què sé,
0: de
1: el
0: fa
1: típic...
0: Fa 26 anys.
1: Els Sang Traït, o els Pets, o...
0: Sempre anem tocant algun grup així que no estava a primera ordre del
1: dia. No? Però sí. Bueno, des del 2000, el tema és del 2000,
0: del 2000
1: ja,
0: sí.
1: Ja han passat uns quants anys, més de 20 anys, o sigui sí. Que... Uh-huh.

0: Seguim ara amb la llista amb en Joan Reig i West de Frank, La cadira.
1: Joan Reig.
2: Sí. És una cançó amb diverses col·laboracions. Joan Reig, West de Frank, en Sergi Carós i Iol Casas.
1: En Joan Reig és el bateria dels Pets, no? Mm-hmm.

0: És molt tranquil, això, eh?
1: Sí, el músic de Vilanova i la Geltrú ha complert 80 anys.
0: Sí, és que és veterano, aquest home, eh? Cadira... Clar, els pets quants tenen, tots?
1: Sí, tots.
0: Clar, en Gavaldà, si no en té 80, en deu tenir...
1: 70.
0: 70 i pico.
1: La cadira, una nova versió que neix de la voluntat de reivindicar la figura de Tàpies.
0: Està molt bé.
1: Ho ha transformat en cançó.
0: I escoltem la veu ferma de Joan Reig.

0: que la foto que tens aquí d'en Joan Reig és enganyosa, aquí era més jove, eh?
1: Sí, és molt millor aquí.
2: Seguim ara amb els Loa, Somriu.
3: Tu confesas hombros que me puc alleujarar. Sento com enreda l'expectativa.
2: Seguim ara amb la Loa, cantant, compositora, actriu, model i vegana, que li és de Premià de Mar i té 22 anys.
0: Vegana, també?
2: I vegana, sí.
0: Això també entra al currículum?
2: També.

0: Estem entrant a la recta final, ja, eh?
1: Això és afropop d'autor.
0: Afropop d'autor?
1: Sí.
0: Tot és d'autor, no?
1: Sí, però bueno, aquest està més indicat.
0: Sí, deu ser una cosa més específica. Va. Molt bé, molt bé.
1: Seguim. Ara seguim amb els Power Burkas, Pont de Blanqueig.
0: Power Burkas, quins noms, Déu meu.
2: T'has sentit mai com un sac de gemets. T'has insultat fins a no poder més.
0: Bon dia, ha sortit el sol.
2: T'has avorrit de tu en el procés. T'has amagat les traces als cafés.
1: Què podem dir dels Power Burkas? Són un grup que va néixer a Vic i que ens ofereix un punk rock del quilòmetre zero. Són raros i estan d'oferta. Els pots contractar per esgarrar el teu casament per 4 duros.
0: Veus? Veus que bé? Això sí que és una bona publicitat. Sí. I actuen també en burka? O només és el nom i ja està?
1: És només el nom.
0: No, les burkes no fan servir.
1: No, és només el nom.

0: Això enganxa, eh?
1: Ah, sí, sí, aquesta és molt bureta.
0: És energètica, aquesta cançó.
1: Seguim amb els Vercel, el color blau. 750 anys.
0: 750 anys? De què?
1: De què?

0: deves d'haver pres alguna cosa per escoltar sí, aquest el, començament és mica estrany.
1: El grup Vercel sí. És un grup de cançó d'autor, també, veus? De l'Alcoi.
0: Ah?
1: Amb base a Barcelona, liderat per Alfons Olmo, fa rock, pop i folk, però també recursos audiovisuals, plàstics, poètics i teatrals per expressar emocions i sentiments.
0: Ah, però és que el començament era tot és raro, eh?
1: Sí.
0: És molt
1: sí,
0: estrany, sí, eh? I de cop i volta ens entrem amb aquest rotllo folk. Ah, està bé.

0: Seguim ara amb els Husk i els Això és Lava. Rebombori, pa de quilo.
1: Esteu escoltant el que et sona amb Manel Canaleta.
0: I això és una cançó reivindicativa del que està passant a Olot.
1: Ah, sí?
0: Sí, a Olot mateix.
1: I passen coses grosses a Olot, no, també.
0: Escolta, escolta.

0: Aquests nois troben problemes de tot arreu, eh?
1: Ja,
0: Olot està fatal, eh?
1: Doneu Olot perquè
0: sortireu
1: deprimits.
0: Sí, sí, ens agafarà una depre entre la nòvia, els pisos, els desnonats... Bueno, escolta, és un
1: desastre.
0: I la
1: divisió que han de fer a l'Eix.
0: Sí, a sobre, no, a sobre.
1: Fent magre.
0: Molt bé.
1: Seguim amb la Hippie A, un veranito.
0: Un veranito. Això no és normatiu, eh?
1: No.

0: Home d'un Pedera.
1: Ja comença sí, sí, sí. La cançó, la calor, més que la cançó, la calor,
2: sí.
1: És una cançó fresca i playera sí. d'aquest artista emergent que ens tramet pura energia d'estiu.
2: Deu buscar ser el tema d'èxit de l'estiu, el hit de l'estiu.
1: Sí.
2: És que més el títol ja ho diu, Veranito.
1: Veranito.
3: Creus que és massa tard?
1: Seguim?
2: Sí, ara seguim.
1: Ara, un altre cop amb els trèvols. Repetim que en grup avui.
2: Ah, sí.
1: Amb un pas doble dos turistes. Problema amb els turistes. Abans el teníem a Olot. I ara amb els turistes a Barcelona.
2: Vaja.

0: mira, aquests dies de, abans d'enramades ensenyaven a ballar el xotis i a ballar pas dobles i coses d'aquestes.
1: Els turistes?
0: No, no, pels d'aquí, per els balls que es fan després de les passades, no?
1: Sí, sí. Les
0: botigues a ple centre amb 10.000... Podran ballar aquesta cançó, que això ja és un pas doble, no? Sí.

0: deixen en porró.
1: Seguim ara amb la Bruna Enfruns al viatge.
2: Ara sí, anem a Kentucky.
1: Kentucky. Ella és violonista, cantautora formada a l'ESMUC i nascuda a Sant Hipòlit.
2: Sant Hipòlit, no sabem si és de Voltregà o és un altre Sant Hipòlit. Sí.
1: Una peça que serveix de carta de presentació del que serà el seu nou àlbum Cabells al vent.
2: Cabells al vent.

0: seguim
1: estaria amb, bé, o sigui, ara, que ja... ara sortís el Tomeu Penya darrere. Amb aquella veu profunda.
0: Aquest cop no, no té la còria de...
1: No, no la té, no la té, no la té, no la té.
0: Seguim ara amb el Marborí i en Jove Drai, Until I Die.
1: Until I Die.

0: Us advertim que els vostres aparells de ràdio no s'han fet malbé, és això. La cançó fa aquestes pujades i baixades, eh?
1: És una cançó escrita i cantada en castellà, per la qual cosa no existeix una versió oficial en català. Però surt
0: a la llista de les catalanes?
1: Sí, perquè canta un tros en català.
0: Ah, i només per això...
2: Hem fet una petita excepció.
0: Ah, vale.
1: Si has fet text en català, l'has inclosa.
0: L'has inclosa.

0: les versions, ja saps que el títol és en anglès, diuen amo en anglès, en castellà...
1: Sí, van combinant diferents idiomes.
0: Idiomes.
1: Uh-huh. És el que però és una cançó molt rara, no? Amb aquestes pujades i baixades i aquest canvi de ritme, no sé, és impactant. Busca això...
0: Els moderns d'ara.
1: Sí, sí. Uh-huh. Molt bé.
0: Seguim ara amb en Marcel Calderé, El planeta del costat.
1: Això és una cosa més normal, eh?
0: Sí, és tranquil. És un destacat músic, productor musical i enginyer que viu al Maresme. És un tema indie-pop alternatiu.
1: Molt bé, escoltem-lo.

0: Sí, sí. Sentim en Miquel Marcel Calderer i tanquem avui el Cat Sona.
1: L'última cançó de la llista.
0: Amb una nova versió doble dels Remei de Calafresca.
1: Home, els Remei de Calafresca. Sí, novetat,
0: home,
1: novetat.
0: Home, bueno, és una novetat reeditada.
1: Reeditada.
0: Que van començar.
1: Sí, és que em sembla que ara han fet alguna cosa així.
0: Els Aiguaneu, la insurrecció. Que... bé. Surt? Sí.
1: Sí que surt, sí.

0: Aquesta nova versió està gravat al Teatre de Cal Ariel, en producció d'en Joan Pons, que serveix per celebrar la imminent reedició de vinil del seu disc debut.
1: Sí, estan com recuperant temes antics i fent remescles i bé,
0: amb millor sonoritat.
1: Amb millor sonoritat. Bé, suposo que els primers treballs es van fer amb els seus mitjans i ara doncs que sembla que el Remei de Calafresca tenen més projecció, doncs s'aprofiten d'aquestes col·laboracions, sobretot amb els del, amb el grup del Remei de Calaric. Molt bé, Manel, doncs amb bé, això doncs ens acomiadem,
0: ens acomiadem,
1: no? Fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Aviam, sí, no sé si...
0: Bon estiu, sí, si no, i si no, fins al setembre.
1: Fins al setembre. Sí, estem allò primers de juny, potser encara estarem...
0: Allà, no?
1: Allà de fer un últim Catsona. Però si no, al setembre.
0: Molt bé, perfecte.
1: Apa, Manel.
0: Apa, fins la propera.
1: Salut i fes bondat, adeu. Eh?
0: Sí.

0: Papa Lleó XIV ja ha aterrat a Madrid. Durant el vol ha dit als periodistes que amb el seu viatge l'Estat vol fer una crida a respectar la dignitat humana i que els abusos a l'Església són encara una ferida oberta. La comitiva papal es dirigeix ara cap al Palau Real. El Vaticà no concreta res sobre la reunió que el pontífex mantindrà amb víctimes de la pederàstia a Espanya. És una entrevista al suplement on Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha afirmat que els bisbes han triat perfils concrets que no incomodin, diu. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, envia un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts han de fer la selectivitat. En declaracions a Catalunya Ràdio diu que els actes del Papa no coincidiran amb l'hora d'entrada a les proves. Avui es fa una macroconsulta ciutadana arreu del país per saber quin grau de suport tindria la convocatòria d'una vaga general pel dret a l'habitatge de cara a l'any vinent. L'organitza la Plataforma per una feina digna i una casa dignes i la fan més de 1.500 voluntaris. Raúl Castro reapareix en públic per primera vegada des de les acusacions penals dels Estats Units. El govern cubà en bloc homenatge a l'expresident pel seu 95è aniversari, enmig de les pressions creixents de Washington contra el règim i contra les empreses que hi tenen vincles. El Primavera Sound fa concerts ja amb normalitat amb actuacions de The Cure i de Pink Panteres en una segona nit del festival que s'ha recuperat amb la normalitat després de les incidències marcades amb la pluja que hi va haver dijous.
1: Esports.
0: Resposta pública del Barça a través del president interí Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Juste els qualifica de molt mal gust i reclama que l'educació ha d'estar sempre per damunt de tot. El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic que vol fitxar Jürgen Klopp com a entrenador, però des de l'entorn del tècnic alemany asseguren que Klopp no té cap intenció ara per ara de tornar a entrenar. I la penya força el tercer partit dels quarts de final de la CB contra el Baskonia després de guanyar 82-63. Però per accedir a les semifinals haurà de guanyar demà el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia. El Barça ha de guanyar avui al vespre la pista de l'UCAM Múrcia. Matí encara amb núvols en moltes comarques, a la costa central i al Camp de Tarragona i a l'interior núvols prims, amb tendència a donar més estones de sol. A la tarda, ruixats entre la Serra Transversal i el Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 11 del matí, us està informant Jaume Brufau. El Papa Lleó XIV ja ha aterrat a Madrid, on comença el seu viatge oficial per l'Estat espanyol. Durant el vol, en conversa amb periodistes, el pontífex ha afirmat que els abusos sexuals al si de l'Església són una ferida oberta i que amb aquest viatge vol fer una crida a respectar la dignitat humana. Ara la comitiva papal ja va de camí del Palau Real a la capital espanyola, on seguim aquesta arribada del pontífex amb Dani Sáenz de Aja. Dani, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 56%.
6: Realment, els MacGregor van sense res a sota?
7: Ha hagut anys de tot. Ja ha, tenim anys que es van matar.
6: Sí.
7: Normalment, cada any vam comprar uns calçotets també a quadres, i és el que portem normalment. El que passa que a altes hores els calçotets es perden...
6: Desapareixen.
8: Bon dia i ben trobats a Amics i Residents Arbúcies.
9: Gràcies per fer-nos confiança i fins aleshores, d'aquí una setmana, tanquem la paradeta.
10: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte d'enramades, els que ja estigueu desperts a aquestes hores, com nosaltres. I res, doncs això, ens trobem enmig de les enramades i per tant avui el que toca és fer un repàs aquests tres dies encara que ens queden de festes i de repassarem una mica doncs, el programa. Avui dissabte 6 de juny a un quart de 12 de matí, això, pels que estiguin ja desperts, podran anar a la passada matinal del castell i a la una del migdia a la plaça dels Bosquerols, allà davant el Germana Assumpta, hi haurà la dansa del castell. A dos quarts de 5 de la tarda a la llar de jubilats hi haurà el concert de tarda, també a càrrec de la cobla Montgrins, i a les 7 a la placeta de Can Jumbo el concert amb l'Orquestra Jove de la Selva. Aquí ve el primer canvi d'aquest any, és que el dissabte al vespre, a dos quarts de 10, hi haurà la passada de Magnes, que començarà a Can Citra, i quan acabi la passada de Magnes, amb les sardanes, els xotis i el vals, a la Pietat hi haurà nit musical amb Bandidos i DJ Orinat. La demà, diumenge, 7 de juny, que estàvem acostumats doncs, a ser un dia tranquil·let per recuperar-nos dels altres tres dies, doncs bé, aquest any no hi ha treva, i n'hi haurà treva perquè celebrarem doncs, demà l'enramada de Magnes. En quart de 12 del matí hi haurà la passada matinal amb els Serafins en aquesta ocasió. A la una del migdia a la placeta Doctor Turon, a la placeta de Can Ferragut, hi haurà la dansa de Magnes. A dos quarts de 6 de la tarda a la Pietat hi haurà espectacle infantil amb disco per xics. D'acord? Aquest és l'únic dia que no hi ha concert de tarda. Sí que hi haurà espectacle infantil a dos quarts de 6. A les 7 hi haurà les tradicionals habaneres amb ron cremat a davant de Can Julià. Aquest any hi haurà el grup Les Anxovetes. D'acord? I al vespre a les 10 hi haurà també la passada del Sorrall i de la carretera. Que ho recordem que un dels canvis que hi ha aquest any doncs, és que s'han agrupat aquestes dues passades, carretera i Sorrall. I finalment el dilluns 8 de juny, en quart de 12 del matí, hi haurà la passada matinal amb la cobla Montgrins pels carrers Sorrall i Camprodon. D'acord? Perquè celebrarem doncs, això, l'enramada d'aquests dos barris. A la una del migdia, a la placeta dels Encantats, hi haurà la dansa del Sorrall i de la carretera. A dos quarts de les 5 de la tarda, a Can Torres, hi haurà el concert de tarda amb la cobla Montgrins. A dos quarts de 7, entre la farmàcia i Can Parcet, hi haurà les sardanes, també amb la cobla Montgrins. I finalment, a les 8 del vespre, a la plaça de la Vila, hi haurà el concert de festa amb els Montgrins. I a la mitja part, el lliurament de premis dels diferents concursos organitzats durant les catifes i les enramades. I bé, això és tot per aquesta setmana. Em sembla que déu-n'hi-do, Tenim encara moltes enramades per endavant i des de la secció de les recomanades només us podem dir que les gaudiu, que les festegeu i que ens trobem als carrers. Que vagi bé. Bon dia.

0: Ràdio Arbúcies no es podia permetre no parlar del tema i tenim un any més a les representants del comerç d'Arbúcies. Tenim amb nosaltres l'Eva Expósito.
1: Eva Martín.
0: Ai, Eva Martín, això ho té bé.
1: No passa res, Eva.
0: Després també tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a la Núria Mir.
2: Anna Mir.
0: Ai, oh, hòstia santa, com estic. Em faig bé, eh?
3: Bon dia.
0: I també tenim, aviam si l'encerto ara, tenim a la Natàlia Grau.
4: Hola, bon dia.
0: Vale? Bon dia a totes i gràcies per venir.
5: Amics i residents a Arbúcies. Un desastre natural sota control. O potser no. Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies.

0: Per segon any torna el Festival Musical d'Arbúcies, una de les activitats destacades del col·lectiu musical d'Arbúcies. Els grups del col·lectiu, d'arrel propera, de quilòmetre zero, busquen tenir visibilitat i organitzen aquest festival per amplificar la seva presència musical. Enguany, el festival es fa el dia 13 de juny a l'espai de Can Cassó, la rere botiga de les Naus Aiats, i espai que cada cop és més habitual de molts dels concerts del poble. Per parlar del col·lectiu i d'aquest festival, que el tenim ja gairebé a sobre, tenim aquí al costat un dels integrants d'aquesta associació, que és en Joel Serres. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Últimament una mica habitual, no? Ja vam tenir... Com va... sí. Per cert, vas venir l'última vegada per la presentació del teu disc.
1: Sí,
0: que com està anant la cosa?
1: Bé, prou bé. No, he anat fent algun concert, en tinc algun altre programat, i bé, la cosa va...
0: La cosa va funcionant.
1: Va bé, va, sí.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí.
0: Doncs avui doncs tu també estàs integrat en aquest col·lectiu, i anem doncs a divulgar, a parlar d'aquest festival que ja es va fer l'any passat, que suposo que va més o menys funcionar, no? L'any passat, quines sensacions van quedar després del festival?
1: Sí, les sensacions van ser bastant bones. Bé, hi va haver estones que hi havia prou gent, a més, vull dir, no... I tot va anar molt rodat i tot va anar bé, vull dir, no... Va ser una cosa de dir, bueno, l'any que ve ja hem de tornar.
0: Va ser allò prova-error, aviam què passa.
1: Exacte, era el primer any i...
0: La primera vegada és la primera vegada, i també et trobes de que, clar, vosaltres feu un format que és complicat, que són moltes hores de concerts encadenats. Llavors, això també fa que, aviam, hi haurà estones que hi haurà més gent i hi haurà estones que hi haurà menys gent, no sé.
1: Sí, exacte, exacte. Clar, de fet, aquest any ho fem igual, durarà més o menys les mateixes hores, i primer hi haurà un escenari petit i al migdia hi haurà un parell de concerts així en format més acústic, i després a partir de la tarda ja serà més de bandes més grans. I clar, l'any passat, siguin el primer any, també vam dir, bueno, a veure, provem-ho, a veure què, com surt, i després sempre hi ha coses a millorar, evidentment, que les vas veient a mesura que ho vas fent, no? Però bé, les sensacions eren bones.
0: Uh-huh. No sé si a l'hora d'organitzar-ho, de muntar-ho, us va ser molt de lío, perquè esclar, que passin tants grups per l'espai d'aquí de Can Cassó, no sé, això, com es conjumina això, no? Perquè clar, un actua amb els seus instruments, després l'altre entra amb els seus.
1: Sí, amb això ja vam quedar entesos que uns posàvem la bateria i després tothom tocava amb els mateixos. Hi ha coses, amplificadors, bateries, i això que ja es posa de base, i que no hagin de canviar cada grup, perquè si no... Però bueno, el que vam decidir era que es tocaria 3/4 d'hora cada grup, i després hi ha 1/4 d'hora que és per al canvi de grups, que això així ens fem que tot vagi més rodat i no ens allarguem innecessàriament.
0: No, a part de que l'espai, també hi haurà un servei de bar que, bé, doncs això també bé ajuda doncs a agafar l'ambient musical, els food trucks, també si és al migdia, doncs suposo que es podrà un quedar a dinar.
1: Exacte, sí,
0: o
1: sí.
0: Fer algun mos si té gana.
1: Sí, sí.
0: I a més tindreu cervesa artesana.
1: Exacte. Venen els de cervesa de graner, de Quirbúcies, i fan la seva parada amb cervesa artesana. I després tindrem de Bosch i la brasiliana, que fan menjars. I sí, sí, aquest any, a més, l'any passat, per exemple, que també va coincidir que era la final de la Champions, em sembla, o alguna cosa així, i
0: aquest any ja ho teniu superat, això.
1: Sí, i vam dir que, i durant l'estona de sopar vam fer un peron, no hi havia cap grup, i aquest any no, aquest any hi ha el Soul It, que tocaran a les 9, i serà com per amenitzar la gent que es quedi a sopar allà, no? Que això, que tothom que vulgui es pot quedar a sopar en els food trucks o a dinar o el que sigui.
0: Sí, serà una cosa força relaxada.
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs bé, això començarà a partir de 11:45 del matí del dissabte dia 13 a Can Cassó, i comencem primer amb els Maima i tu mateix.
1: Sí.
0: Que ara els hi fas d'assistent amb la guitarra, els hi fas l'acompanyament.
1: Sí, sí, jo toco amb Maima, però en aquí el cartell també vaig posar com en Joel Serres, perquè farem algunes cançons meves també.
0: Ah, val.
1: I per això...
0: Serà... O sigui, començareu amb elles i després o anireu salpebrant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, potser, sí, no ho sé com ho farem encara, però sí, sí, tocarem
0: alguna cosa. Improvisarà alguna coseta.
1: Sí. I això, després acords a mig desfer, que el format és molt semblant, que també fan versions així en plan acústic i tal, i en River Flow, que fan format més d'improvisació i de free jazz i tal, i aquests són els que, o sigui, els dos del principi, Maima i jo, i acords a mig desfer, seran els dos concerts que hi haurà en l'escenari petit al migdia. Després Ina River Flow també estaran a l'escenari petit, però a les 5 de la tarda, i després ja passarem a l'escenari gran.
0: Però suposo que l'escenari

0: lloc i en allà és un... vam pensar que era un bon lloc per posar-lo.
1: A més, és un format més, més íntim, que, si no recordo malament, hi vau posar unes cadires que la gent es podia sentar.
0: Sí,
1: és un altre, un sí, altre sí. Rotllo, no és allò de posar-se davant de l'escenari i començar doncs, a cridar.
0: No, és tot més tranquil, aquest escenari. Uh-huh. Sí, sí.
1: Bé, això suposo que arribarà fins al migdia, més o menys, no? Amb aquests tres grups.
0: Sí, o sigui, començarà... Maïma començarem a les 12... posa a partir de 11:45, però perquè és l'obertura de portes, i a les 12 començarà Maïma, de la 1 hi haurà Acords a mig desfer, o al revés, no me'n recordo com va, em sembla que és al revés, comença primer Acords a mig desfer i després a la 1 Maïma, i després Inner River Flow tocaran a les 5.
1: Sí, que els Inner River Flow també, sí. també els tenim aquí enllaunats, sí. Aquí els tenim en un format no tan habitual, amb més músics del que és el grup, però bé, és d'una actuació que es va fer amb una CAFU.
0: Sí, bé, l'any passat van tocar tres, i aquí el vídeo són més, però no sé com, amb quin format vindran aquest any.

0: També és una música molt tranquil·la, molt relaxada.
1: Sí, sí, exacte.
0: Que si estàs allà amb la cerveseta i amb fent les olivetes o allà al food truck, doncs també, també està bé.
1: Sí, sí, tant.
0: Bé, amb això arribem, no sé, al migdia, potser, més o menys, s'arribarà a la una?
1: No, no, això, en principi, a les dues, o sigui, a les 12 hi ha Maïma, a Corts a mig es fer, a la una hi haurà Maïma, després farem una parada, a les 5 començarà Aina Riverflow, i després ja començaran els concerts, a partir de les 6 comencen els concerts ja a l'escenari gran.
0: Ja de més pes.
1: Sí, com hi ha més membres a les bandes i això.
0: Que aquí ja comencem amb Jetlag, primer?
1: No, començarà Última Bala.
0: Última Bala.
1: Després...
0: És que tal com estan a l'ordre del cartell,
1: no és
0: l'autèntic.
1: No està en per ordre.
0: Si començarem amb Última Bala, que és trash.
1: Sí, que és punk.
0: Punk
1: rock. Després els Towboys, que és més rap barrejat amb bases més de jazzeres. Després venen Gimme the Foie, que és més punk rock també, com un hardcore melòdic. Després de Gimme the Foie venen el Soul It, que el Soul It fan soul i aquest any ens servirà això per amenitzar. Toquen a les 9 i serà l'hora que la gent es pugui quedar a sopar i allò, i sí, tenim un grup de soul per amenitzar.
0: Sí, ostres, home, doncs pues està bé, sí.
1: Serà un bon... Després a les 10 tocarem amb Jetlag, i que fem versions de rock i això, i a les 11 toquen Weeping, que és thrash metal.
0: Sí, ja tornem a la tralla forta.
1: Sí, exacte. I després ja finalitzen els concerts i de bandes i comencen els DJs.
0: Sí, sí, aquí tenim el DJ Cesc.
1: DJ Cesc.
0: Amb Pau Saborit.
1: Sí.
0: Que seran els que tancaran... Que això ja acabarà potser a les 3 o...
1: Sí, en principi la nostra idea és que a les 4...
0: Xapa.
1: Tanquem, sí. Sí.
0: Molt bé, clar, aquí... Llavors, al ser entrada lliure, tampoc hi ha control d'entrada, és una cosa més relaxada que d'altres concerts que es fan, com per exemple la Festa del Comerç, que és una cosa més sèria, almenys en aquest aspecte. I això sí, suposo que hi haurà un degoteig de gent que anirà anant i venint segons els gustos i...
1: Sí, sí, la idea és que la gent pugui entrar i sortir quan vulguin i que vagin, que hi hagi moviment, que hi hagi gent, que vagi entrant gent i sortint i que vinguin quan vulguin.
0: Està clar que aquest cartell és diferent de... Hi ha grups que repeteixen, no? Per exemple, Jetlag o Weeping, o em sembla que Inner Riverflow també va actuar. Però n'hi ha d'altres que van actuar que no hi són. Suposo que... Clar, actualment, quants grups hi ha al grup de... al col·lectiu de...
1: El col·lectiu, bé, som els grups que hi ha aquí al cartell i els de l'any passat també, que hi havia els Pinkings, que no sé si encara toquen... Molotov Band, hi ha...

0: Més Remei de Calafresca també hi hem, no poden tocar, però també estan en l'associació. Bé, ja som uns quants grups, som... Sí, Arbúcies.
1: Una vintena potser, 15 o 20,
0: sí,
1: ben bons, sí.
0: Segurament.
1: Però tots són d'Arbúcies?
0: Sí, el que passa és que hi ha gent que són de fora però viuen a Arbúcies des de fa uns anys i bueno, els coneixem i hem anat contactant amb ells i també han decidit tocar. I sí, però en general sí.
1: No sé, Arbúcies, què té que hi hagi tanta dèria per la música?
0: No
1: perquè,
0: ho sé.
1: Clar, per exemple, no sé si a Breda o Hostalric hi ha tants grups.
0: Jo crec que sí, que hi ha grups a tot arreu. El que passa, el problema és la visibilitat que tenen, que moltes vegades s'obvia que hi ha tots aquests grups i no, com que no tenen sortida perquè no se'ls té en compte moltes vegades i jo crec que el problema és aquest, que jo crec que de grups a tots els pobles n'hi ha molts, segurament.
1: Però que, clar, que facin alçar la mirada, tenir una mica més, o que s'organitzin com vosaltres ho heu fet, no? De conformar aquest col·lectiu, uh-huh, i mirar de... Bueno, encara esteu en tràmits de ser associació,
0: sí,
1: que això també a vegades doncs dona algun avantatge, alguna subvenció, alguna cosa, no? Però clar, un s'ha d'organitzar, ha de trobar d'altres músics del poble que vulguin fer el pas, no? I a vegades potser costa una mica, no?
0: Sí, i de fet la nostra idea també és obrir-ho una mica als pobles del voltant. Vull dir, no, aquest festival sí que és de grups del poble, però la nostra idea també és organitzar altres concerts durant l'any i convidar grups de fora. No...
1: O sigui, la idea seria mirar de fer FAMS, però en lloc de FAMS seria la A, seria una consonant,
0: sí,
1: una altra lletra, però fer-ne, per exemple, a Breda, Hostalric, o Sant Hilari, potser.
0: O això, o fer-los aquí, convidar grups dels altres pobles que vinguin a tocar, també. No fa pas gaire vaig contactar també amb un noi que està amb els de Som del Montseny, que és una, uh-huh, associació cultural també que hi ha aquí a la zona de Sant Celoni, Palau Tordera, i bueno, i la idea és intentar moure'ns per anar-nos passant grups,
1: bueno,
0: no?
1: I fer sinergia, no? O sigui, sí, un dia vens a actuar aquí i un altre dia potser doncs, si ells munten alguna cosa, alguna activitat allà, doncs
0: exacte,
1: pots anar,
0: sí,
1: a actuar allà, no?
0: Sí, sí.
1: Bé, no? Són iniciatives que bé, doncs poden anar donant visibilitat i una mica doncs de sortir una mica aquesta de la zona de confort de, sí, ens anem trobant, anem assajant, però aconseguim que ens vegin més, no? Que puguem actuar.
0: Sí, sí.
2: A vegades sóc maldestre, com un finestral, oral feta d'estral, d'estil rupestre, al vendaval d'una tempesta. Sóc com aquesta fera silvestre, que no la mansa ni la...

0: Bé, aquest és un dels altres grups que també participen. És molt eclèctic, no? Hi ha una mica de tot.
1: Sí, sí, sí. Les bases són una mica més jazzeres, també hi ha una, toquen una trompeta i... Oh, està bé, està bé. És un...
0: Realment, la clau de l'èxit és ben estranya, no?
1: No, la clau de l'èxit em sembla que no existeix. O sigui, la clau de l'èxit és... jo sempre dic que només fa falta un talent a la vida, que és la perseverança i les ganes, la passió i les ganes de fer les coses al final. I l'èxit, cadascú se'l mesura a la seva manera, suposo. Mm-hmm.
0: El grau de satisfacció és molt diferent, no?
1: Exacte. Mm-hmm.
0: Perquè, per exemple, ara... Encara aquesta tarda sentia... No, aquesta tarda no. Ahir, un dia d'aquesta setmana, sentia una entrevista amb uns nois marroquins, però que són catalans, que han versionat així en plan cunyon cançons com, jo què sé, El Patufet, però canviant la lletra, no? I es veu que ho ha petat a les xarxes.
1: Ah,
0: i dius... I què té? No, no té res. És simplement la gràcia de cantar El Patufet. Doncs mira, ha matat El Patufet, ha sigut un marroquí en patinet. Una tonteria, no? Però això ho peten, no? I dius, bueno, el clau de l'èxit, on està això? Doncs mira, cau amb gràcia, no?
1: Sí, potser? Sí, sí. Suposo que també el fet d'estar en el moment adequat, en el lloc adequat, sempre diuen, no? Però evidentment estar en el lloc adequat i en el moment adequat només s'hi està si s'està allà sempre.
0: I aquesta és la missió.
1: I treballant i estant allà i anant a buscar-te la vida, no? Al final.
0: Llavors, bé, hem parlat d'això, dels grups que estan a l'associació, que suposo que... No, no sé si els grups tenen una vida molt llarga, a vegades canvien els integrants, llavors... Uh-huh. Això és una mica lliure, no? Llavors, si es van reformulant els grups, suposo que...
1: Sí, bueno, la idea de l'associació és que els socis no són els grups en si, sinó és individual. Vull dir, cada
0: és nominal.
1: Sí, sí, cada persona es pot apuntar a l'associació o tots els músics que vulguin i...
0: Encara que estiguin agrupats en un grup...
1: O siguin sols, vull dir, no...
0: No hi ha cap problema
1: cap
0: amb
1: problema,
0: això.
1: Cap problema, no.
0: El millor es desfà el grup, però continuen tots els integrants vinculats.
1: Sí, sí,
0: és
1: sí.
0: Més una associació de músics...
1: Sí, sí, és això. És un...
0: Que no pas de grups que actuen Arbúcies.
1: Exacte,
0: o estan d'Arbúcies, o són propers Arbúcies.
1: Sí, sí, és això. De fet, ja fa 20 anys teníem, també vam fer una associació de músics.
0: Ah, sí?
1: Sí, que ens deia MAHMA, Associació Juvenil Musical d'Arbúcies. Ara ja no podem posar el juvenil.
0: Home, perquè tampoc sou tan grans.
1: Sí,
0: eh?
1: Però em sembla que era fins a 30 anys o així, ja el sobrepassem amb escret.
0: Ja no és el mateix.
1: No, no. Però, i la idea era aquesta, cadascú pagava una quota i ja està, vull dir, no eren músics individuals, cada persona s'apuntava si ho creia convenient i si no, doncs mira, no, però
0: va arribar a ser associació, potser no.
1: Sí,
0: sí, sí va sí. Arribar a ser associació.
1: Sí, sí, érem associació. Sí, sí. I la idea d'aquella associació també es va crear nosaltres organitzàvem una cosa que era la jornada musical d'Arbúcies, la jornada de l'ACMA, no? Uh-huh. I ens reuníem músics del poble i tocàvem, normalment ho fèiem allà al pàrquing de davant del Carulla. I cada any fèiem alguna cosa, organitzàvem. Algun any també ens havíem barrejat diferents membres de diferents grups i fèiem un parell de cançons junts o coses així. I després, a partir de cert any, que ja hi havia bastant quòrum i tal, vam decidir organitzar-ho més com un festival. I vam començar a portar grups de fora, vam portar Beas Corpus, vam portar la Suite Mosquito, vam portar Ricard Puigdomènec, vam portar bastants grups ja...
0: Sí, que ja es mirava de fer un festival una mica més amb cara i ulls.
1: Sí, sí, sí, vam organitzar el Rock a la Vinya, es deia.
0: Sí, sí que me'n recordo, sí. Però d'això quan fa, del Rock a la Vinya?
1: Sí, el 2004, 2005 o per ahí, ho vam fer dos o tres anys, em
0: sí,
1: sembla.
0: Sí, sí, va durar això, dos o tres anys i llavors que, suposo que es va fer massa gran.
1: Sí, també perquè sempre érem els mateixos.
0: Va morir d'èxit.
1: Sí, no, i com que sempre érem els mateixos organitzant les coses, al final...
0: Dius, escolta, no em vull dedicar a fer de promotor, vull fer de músic, no?
1: Una mica, però bueno... No, no, però ho fèiem amb il·lusió i ens agradava també fer-ho. I ho vam començar a fer, el de les jornades musicals, ho fèiem també. A vegades també organitzàvem els migdies, fèiem un vermut a la plaça de la Vila amb jazz i això, i fèiem diferents
0: coses. Bueno, sí, coses així de cara al públic més senzilletes, però, sí. però que també tenen la seva gràcia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. I la nostra idea era també per reivindicar que es fessin uns locals d'assaig al poble, perquè portàvem molts anys reivindicant-ho. Bueno,
0: i ho vau aconseguir.
1: Al final, sí, sí, sí.
0: Encara hi són els...
1: Sí, sí.
0: Bé, ara mateix ja estan actuant. Doncs sí, sí, són però és clar, aquella associació vau deixar de ser jove o tan joves?
1: Sí, no, va, aquella associació es va acabar al cap d'uns anys i ara no fa pas gaire, això l'any passat o l'altre vam decidir que havíem de... Potser també era el moment de reivindicar un altre cop els, no els locals d'assaig en aquest cas, però els grups del poble i la música feta aquí, no? I que era la, bueno, havia de ser una manera d'intentar donar visibilitat a tots aquests projectes que si no moltes vegades no tenen visibilitat. Visibilitat.
0: No sé, l'any passat ja vaig insistir en el tema, no? Suposo que el fet de que hi hagin els bucs d'assaig doncs va facilitant que hi ha haver-hi aquest àmbit musical que es pot utilitzar, facilita que hi hagi ganes de muntar grups, de voler fer coses, tot i que segurament hi ha gent que fa coses pel seu compte, ho penja per internet, perquè avui en dia
1: sí,
0: això
1: sí,
0: d'internet segurament trobaríem coses que es fan a títol particular i no necessiten d'un buc d'assaig, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Però bé, això suposo que el caldo de cultiu hi és i només faltava una espurna per un moment donat, doncs que...
1: Sí, sí, sí, i tenir uns locals d'assaig que és una cosa que no tenen en molts pobles segurament dona unes eines que si no les tens, doncs mira, potser no, si has de llogar un local tu i pagar-lo o com a grup o potser has d'anar a casa d'algú altre i estàs molestant els veïns, doncs com a mínim mira, saps que si tens uns bucs d'assaig aquí està bé, és una manera de reunir grups.

0: Doncs això no és Accept ni Motorhead, són els Weeping, que també és un dels grups que actuarà en, el, en aquest festival, el FAM, aquí a Arbúcies el dia 13. Bé, no sé, heu tingut noves incorporacions darrerament en el col·lectiu musical?
1: Bé, sí, bueno, això, els grups aquests que toquen aquest any, els Tau Boys, per exemple, que l'any passat no van tocar, el Soul It, aquests grups són nous i també vam acordar que col·laboraríem també, perquè els Tau Boys sembla que també organitzen algun festival, ells, de rap i tal, i vam quedar que doncs ens ajudaríem també una mica amb totes aquestes coses.
0: I els Tau aquests també són de per aquí a prop, o són de...
1: Sí, d'aquí a Arbúcies.
0: D'aquí a Arbúcies. Per això que, clar, dius... bueno, si es van creant sinergies i històries, però el món aquest del rap també és... al ser grups més reduïts o que és només un, potser, doncs, no sé,
1: sí, sí, també
0: tenen un circuit diferent, no?
1: Sí, no sé, sí, jo no estic posant gaire en el món del rap, però sí, igual que amb el punk, també a Catalunya sempre hi ha un circuit bastant important de grups de punk, que no surten als mitjans i aquestes coses, però que hi és, i entre ells col·laboren, i ara hi ha un concert aquí, convidem grups d'altres llocs, i ara en els altres llocs també es fan concerts i conviden els grups dels llocs on han tocat abans, i això és molt underground, però ostres, la nostra idea també és crear aquesta xarxa, no? Crear una cosa semblant, una teranyina que
0: es vagi escampant i que vagi...
1: Exacte, sí,
0: posant
1: sí.
0: en contacte gent. Perquè, esclar, el punk mateix sembla que és una cosa que ja està extinta, no? Que va tenir un boom als anys 70 i que després doncs, ha anat quedant una mica esllanguida, no? Però hi ha molta gent que encara té,
1: sí, sí,
0: que té fet, el gust per aquesta música.
1: Sí, de fet, a Catalunya, de fet, durant els 80, els 90, sempre hi ha hagut molt moviment de grups de punk... I igual que de metal, el que passa és que el metal tampoc no ha sortit gaire als mitjans, i ara des de fa pocs anys està començant a sorgir un moviment més important, no? I s'estan començant a fer concerts que fan sold-outs, no?
0: Sí, sí,
1: per exemple,
0: sí, sí.
1: L'any passat van organitzar un festival que es diu Catalunya Triomfant, el van organitzar a la Sala Paral·lel 62,
0: sí.
1: I l'11 de setembre, i estava ple, i tot eren grups de metal en català.
0: Però és això, que sembla que només es promociona un tipus de música, no? Ara està de moda tot,
1: sí.
0: Això del reggaeton i del dembow i del rap i d'això, sí. I aquesta música més urbana, i l'altra doncs, bueno, ja no és mainstream, no? Fins i tot a nivell internacional, ni el heavy, ni el punk, ni tota aquesta música sembla que no mou masses,
1: ja.
0: I ens hem quedat així, no?
1: Sí, el que passa és que són músiques que són, tenen un nínxol de mercat molt, molt concret,
0: sí,
1: no?
0: I sí.
1: Suposo que el públic ja el tenen fet, perquè si vas als grans festivals de metal, el punk tampoc el conec tant, o el rap, no? Però el metal més o menys que sí que me l'escolto i vaig a concerts, ostres, vas a festivals i estan, veus els festivals, els grans festivals, i estan plens, i sempre hi ha gent, i toquen els grans grups de metal internacionals, i n'hi ha, i igual que, jo què sé, fa dues setmanes aquí a Breda van organitzar un festival que és la segona edició que el feien, l'any passat ja ho van fer, que es diu Vescomtat Death, i és un festival de death metal.
0: Vescomtat Death.
1: Sí, és un festival de death metal i black metal i així, que una mica de trash també, però que, ostres, aquest any, l'any passat el van fer exterior, i aquest any el van fer interior, a dins del Cercle Bredenc, i pel que jo no hi vaig poder anar aquest any, però pel que m'han dit, des de les 6 de la tarda que va començar, estava ple.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, i vull dir, de públic n'hi ha, el que passa és que l'altra cosa és que surti als mitjans o...
0: Sí, és veritat, sembla que el que no surt pels grans mitjans o peta internet, doncs no existeix, i realment sí que hi ha
1: xup-xup. Sí, sí.
0: I, i, I a Breda, per exemple, a Breda, a Hostalric, no sé, fan també algun tipus de concert, alguna cosa?
1: No en tinc ni idea. Jo, pel que sé, no. Sé que per la Festa Major hi toquen grups d'Hostalric a vegades, però no sé... Ho desconec.
0: O Sant Hilari, no sé, és... a part del fan Sant Hilari... i aquest de Breda que són els que coneixem, doncs, uh-huh. o ens acabes de fer sí, sí. conèixer, hi ha més cosa per aquí properament?
1: No ho sé, és una cosa que també vam quedar amb l'associació que ens hauríem de començar
0: a moure amb això.
1: A moure i començar a crear contactes i també per assabentar-nos d'aquestes coses, no? I anar a buscar una mica de contactes amb grups d'altres pobles per si ells organitzen coses també i ajudar-los i fer el que... i que ens ajudin ells també amb nosaltres si
0: bueno,
1: és
0: el que deies tu, crear sinergies.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, Joel, doncs... res, simplement de, jo crec que amb això ja fem la promo,
1: sí.
0: Esperar que el dia 13 doncs això funcioni com una seda.
1: Exacte.
0: Si l'any passat va anar bé, doncs aquest any que vagi més bé, que la gent s'animi a acostar-se aquí a Can Cassó, aquí al costat de Naus Aiats i de la ràdio, doncs a fer una vista, a tastar la música que s'hi presentarà. I res, doncs, que funcioni molt bé, i esperem doncs, que això es mantingui en el temps i vagi tenint èxit.
1: D'acord.
0: Moltes gràcies.
1: Així ho esperem.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: amics i residents. Us donem la veu.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6.
2: Vint-i-quatre hores de música.
3: Posant banda sonora a la teva vida.
2: 107.6.
4: Això s'acaba, tanquem la parada. Avui ho ha fet possible les xarxes socials i la secció que et sona Manel Canaleta. A la Meteo, Xavier Soler. A les recomanades, Marta Rubio. I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència de Joel Serres a l'entrevista parlant del concert, del proper concert del col·lectiu musical d'Arbúcies. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I com a novetat també el WhatsApp de Ràdio Arbúcies, al telèfon 603 487 129. Ens podeu enviar un text o un missatge de veu breu en aquest telèfon. I ara ens acomiadem al ritme de la música d'enramades d'Arbúcies amb aquesta versió Hard Techno Mix del DJ Barto. Encara calenteta, recent sortida a les xarxes socials. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bones enramades i molt bona setmana.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha... Això.
0: Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem!

remenem. Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença una nova edició de la primera llista. Un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar la primera posició Tame Impala i Jenny amb el tema Dràcula. De fet, fa dues setmanes que aquesta cançó lidera els èxits de la primera llista. Veurem si sumarà una tercera setmana o no en aquesta primera posició. Avui a la llista, tres novetats de la categoria dels aspirants i també, atenció, cinc noves incorporacions entre la llista. Avui tirem la casa per la finestra, per tant, hi haurà moltes novetats entre les 40 posicions. Comencem el repàs, som-hi! Número

0: Amb Naina i Fina Flowers hem obert el repàs de la llista. Des de la 40 cau un lloc aquest pecat original que ens acompanya des de fa ja 20 setmanes. A la 39, la primera de les 5 entrades, se l'emporten els Amics de les Arts, que tots just fa unes setmanes van incorporar la categoria dels aspirants amb això que es diu Segurament t'estimo. És l'avançament del seu nou treball d'estudi que arribarà el 2027 i el presenten amb això. Entra a la llista.
1: Número 39.
2: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
3: No crec que

0: Era Nil Moliner, setmana número 18 per aquesta cançó Me Acuerdo de Ti, encara continua tenint presències, així en redueix 3. També baixa aquesta setmana Max Navarro, Estrelles, passa de la 35 a la 36.
1: Número 3.

0: Bona pujada per la seva segona setmana a la primera llista per la col·laboració de Milky amb el remix de David Guetta d'aquest Just the Way You Are, un èxit del 2002, que la setmana passada es va incorporar des de la 40 amb aquest nou remix d'aquesta cançó 24 anys després. A la 34, segona entrada per una cançó que portava moltes setmanes a la categoria dels aspirants i que finalment entra. És una cançó que s'està fent viral les últimes setmanes i que ja entra el debut dels Temper City. S'incorporen des de la 34 amb Self Aware.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. Número 34.

0: Doncs aquí tenies la Rosalía, la Perla, setmana número 29 a la primera llista, en perd una. De seguida la 32, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè aquesta categoria la tenim ben plena de cançons, una de les quals és aquesta de Flashy Ice Cream, que et vam presentar la setmana passada. És la seva nova cançó de Dora Yakis i es diu Imagina. Continua com aspirant.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.
2: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: Era Ray en la seva 36a setmana, sent una de les més veteranes de la llista i una de les més veteranes o una de les més noves. Digue-m'ho tu, és la nova cançó de Mariona Skoda que tenim situada des de la 30.
1: Número 30.

pujada per banda Neon. Passos importants, els passos importants segueixen sumant posicions i ja estan a la 28 sumant de 5. A la 27 hi tenim la tercera entrada aquesta setmana a la primera llista, que se l'emporta Shakira al costat de Bruno Boy amb una cançó que és la banda sonora del Mundial que comença el proper dia 11. Dai, dai! Avui entra Shakira a la llista.

0: Can Bautista, situat des de la 25. Avui, amb la seva desena setmana, la primera llista en cau 9. Déu-n'hi-do la patacada que s'emporta el bo d'en Guillem. A la 24, quarta entrada aquesta setmana per Ariana Grande, amb l'avançament del seu pètal, aquest Head That I Made You Love Me, que ja està número 1 a tot el món i que entra per aquesta posició altíssima, a la 24.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: fer sols.
1: Era Sopa de Cabra amb Su i Mon DJ, aquesta versió més marxosa del Camins, Somnis i Promeses, avui tenim situada des de la 23. De seguida la 22, la 21 i tancarem hora, però abans ens anem a la categoria dels aspirants per posar Maroon 5, que els tenim des de fa 3 setmanes amb l'avançament del

Era 30, ho fam amb la seva quarta setmana, per això que es deia anem tirant, i tant que van tirant, ja en sumen 3. I situats des de la 21. De seguida tanquem hora. Però abans toca recordar una cançó que va ser número 1 de la primera llista. Avui ens anem al 2019, 7 anys enrere, perquè Oques Grasses van ser els protagonistes absoluts amb això que es diu In the Night. In the Night.

Amb BTS hem obert la segona hora de la llista amb això que es deia Swim, una hora que ens ha de portar a descobrir si Tame Impala repeteixen el lideratge amb Dràcula o no. La primera hora, si te l'has perduda, que sàpigues que hem incorporat a quatre noves cançons. Shakira des de la 27 amb Die Die, Temper City des de la 34 amb Self Aware, també Els Habits de les Arts amb Segurament Estimo des de la 39 i finalment també l'Ariana Grande des de la 24, Head That I Made You Love Me. Ja hem dit que tindríem aquesta setmana 5 noves incorporacions, això vol dir que ens en queda una per fer, que serà aquesta hora, per tant serà una entrada d'aquelles espectaculars. Avui a la llista tenim 3 novetats per presentar, la primera de les quals arriba tot seguit de la mà de Bibi Rexha al costat de David Guetta, que s'han unit i s'han presentat una nova cançó. Bibi Rexha, que té presència aquesta setmana des del 2 amb New Religion i que podria tenir doble presència gràcies a aquest Set Girls, que és nou aspirant per entrar a la llista.

0: Miqui Núñez, l'hem situat des de la 19, n'ha sumat dues, amb això que es deia un altre cop. I atenció, perquè a la posició 18 hi tenim la cinquena entrada aquesta setmana a la llista. Cinc entrades, aquesta setmana n'han sortit David Guetta amb el Gone, Gone, Gone, Taylor Swift amb Opa Light, Joan Dausà amb Welcome to my party, la Bella Kay amb I love it, I love it, I love it, i també fet fora de la llista Sunbury, el seu Homebreaker. Cinc sortides i cinc entrades. La última se l'emporta Olivia Rodrigo. Espectacular, l'entrada directament des de la 18. Per això que es diu The Cure.
1: Aquesta cançó... Avui...

0: Era Max Navarro, situat des de la 16, setmana número 7, en puja 3. De seguida a la 15, abans ens anem a la categoria dels aspirants perquè ni més ni menys que Sien Espiró hi torna a tenir presència en aquesta categoria dels aspirants amb això que es diu Material Lover, una cançó que forma part de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada. Ja sabem el que és fer sonar cançons d'aquesta banda sonora perquè fa un moment ha sonat Lady Gaga amb Doge i amb Runaway i ara podria tenir una altra cançó. Material Lover, la nova de Sien Espiró, que també és aspirant per entrar a la llista.
1: Aquesta cançó vol entrar a la primera llista.

pujada pels catarres. Des de la número 15 n'han sumat 7, amb això que es deia diumenge sense drama. En canvi, Alex Warren s'emporta una baixada de 7 posicions. Una cosa que teníem al número 7 baixa fins al número 14 amb aquest Fever Dream. Número 14.

0: Aquí tenies a Mamaduixa, la millor gent del planeta, manté posició des de la número 13. I atenció, perquè a la 12 hi tenim la pujada més important de la setmana, que és de 14 posicions per una cançó que va entrar fa tot just una setmana i que en 7 dies ja s'han cruspès 14 de cop. Parlem d'aquest èxit del 2018, el debut de Dominic Fike, que ara torna a estar d'actualitat amb aquest Baby Doll.
1: La cançó

Energia, la que ens porten els Doctor Prats, en una cançó que suma posicions, ja tenim situada des de la número 11. Per tant, bona pujada i a pur a punt d'entrar entre el top 10 de la primera llista. Un top 10 que descobrirem d'aquí un moment, però abans hem d'anar a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada et vam presentar la cançó que va guanyar Eurovisió i que s'està situant entre les principals llistes mundials als primers llocs. Parlem de Bangaranga. Des de Bulgària arriba Tara.

Aquesta setmana la Fúmiga s'incorpora entre les 10 primeres posicions amb això que es diu la gent de la Mediterrània, n'ha sumat 3 i ja la tenim a la 8. A la 7, una que també puja, un artista que tindrem el 2027 a Barcelona, Grace

0: Olivia Rodrigo, que avui ha entrat des de la 18 amb The Cure, i la tenim també des de la número 6 amb això que es deia Drop Dead. A la 5 puja un lloc, El teu amor, l'èxit de la Ludwig Band.
1: Número 5.

Bruno Mars, situat des de la número 4. Això es deia Risk It All, una que teníem situada fa tot just una setmana des de la 3 i que en perd una. De seguida descobrirem el 3, on tenim la pujada de Flashy Ice Cream amb Dora Yakis. Abans ens anem a la categoria dels aspirants perquè ens queda una cançó per estrenar. I és la nova de Búhos, al costat de la Leire Martínez, la ex-cantant de l'Oreja de Van Gogh. S'ha unit amb la banda de Calafell i ens han presentat això que es diu No hi ha pla B, una cançó que serà segur que es farà tips de sonar aquest estiu perquè enganxa de mala manera. No hi ha pla B, la nova de Búhos, amb Leire Martínez.

Atenció perquè Tame Impala i Jenny perden el lideratge de la primera llista després de dues setmanes amb Dràcula liderant els èxits, però abans d'acabar la llista toca conèixer quin és el nou número 1 de la primera llista i se l'emporta Bibi Rexha, que després d'unes quantes setmanes ocupant el número 2 fa el cim fins al lideratge de la llista amb aquesta que es diu New Religion. És el nou líder de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana amb més èxits a la primera llista. Bona setmana. Número

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Tella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada. Avui, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com la l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrant a la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
2: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els 3 arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja estaven ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
11: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
12: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També, doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
11: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del parc natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
14: Reivindiquem-lo que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
13: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
15: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys s'acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
2: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
17: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
18: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu forma part d'aquesta ruta, i per tant, doncs, això també és important, perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom, i per tant...
17: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
19: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
2: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lulabi, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival.

0: fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
1: El FICCAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
2: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
1: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICCAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
3: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
0: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
4: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
5: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos, i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades, i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
4: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
3: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
3: I comencem parlant de futbol, perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
0: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
7: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament, amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid, a la mitja hora de joc, amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa. Però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
3: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
0: El primer assalt al partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: La Pobla de Benfumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita

0: també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
1: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i a ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
0: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
2: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
3: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
2: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
3: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
2: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
3: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
2: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
3: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
6: ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
7: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
8: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
9: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell i el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que a aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53. Les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures. L'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'hem plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punt repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del parc natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
11: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
12: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
11: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
13: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya, que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
14: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Iogur o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
2: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
15: Els quatre millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i dos de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Demental, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
16: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
15: De Mentals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
17: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
15: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
18: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
19: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
20: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
19: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
21: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any tant entre el públic com entre les companyies participants.
22: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
21: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la Nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
3: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una Nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament, amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid, a la mitja hora de joc, amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: També en futbol, demà diumenge a partir d'un 17:15 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
2: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
23: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
5: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
2: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser amb una gran defensa el conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
0: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UCAM Múrcia.
2: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
0: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
2: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
0: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda a les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts el Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: Canviem d'esport en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
2: A un quart de set, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
0: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
2: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La Xarxa de... Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies.

0: la seva arribada a Madrid, el papa Lleó XIV ha demanat deixar enrere la polarització i ha agraït a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i la pau. En una recepció al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut Lleó XIV pels carrers de la capital espanyola. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona per la visita del papa a Catalunya la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant de la dimensió d'aquesta visita papal per ajudar a reduir la mobilitat. I dimarts que ve comença la selectivitat i per això la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, també ha recomanat als estudiants que arribin amb temps, per bé que garanteix la flexibilitat en casos de força major davant l'impacte que hi pot haver en aquesta mobilitat per la visita de Lleó XIV i també per la vaga de docents dimarts. Avui a la tarda els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen per concretar l'aturada després del no massiu al preacord. Avui s'està fent una macroconsulta arreu del país sobre el cost de la vida i per saber el parer dels ciutadans respecte d'una possible vaga general de cara a l'any que ve. Els organitzadors estan molt satisfets de com estan en l'enquesta, que es fa en una quarantena de municipis. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Ulldecona, al Montsià, un dels centres logístics més grans de Xix a Catalunya. Amagava 9 tones de droga dins de caixes de ferro i fetes a mida. L'operació policial va començar el novembre i hi ha 10 persones detingudes. Els bombers donen per extingir l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Les flames no han provocat ferits ni han afectat d'altres naus. Últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, però també amb l'actuació de la banda irlandesa de hip-hop, Kimmy Cap. Ahir la nit, èxit de The Cure amb un concert multitudinari.
1: Esports.
2: Marcel Granollers, del costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Grand Slam. Recta final del Vilassana Fraga, primer partit de la final de la Lliga Femenina d'Hockey Patins. A la pròrroga guanya el Vilassana per 3-1. I en marxa la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Marc Márquez ha sortit des de la pole.
0: Tarda encara amb domini del sol, amb alguns núvols poc importants i temperatures en un lleuger ascens. Aniran creixent nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb la possibilitat de ruixats o xàfecs, o puntualment intensos. Les temperatures arribaran als 30 graus a ponent.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us informa Jaume Brufau. Crida del papa Lleó XIV a abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 37%.

0: A l'arribada a Madrid, el Papa Lleó XIV ha demanat deixar enrere la polarització i ha agraït a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i la pau. En una recepció al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut Lleó XIV pels carrers de la capital espanyola. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del Papa a Catalunya. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant la dimensió de la visita papal per ajudar a reduir la mobilitat. Dimarts comença la selectivitat i la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha recomanat als estudiants que arribin amb temps, tot i que ha garantit flexibilitat en casos de força major, davant l'impacte que poden tenir en la mobilitat, la visita papal i la vaga de docents. Avui els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen per concretar l'aturada de dimarts després del no massiu al preacord. Avui s'està fent una macroconsulta arreu del país sobre el cost de la vida i per saber el parer dels ciutadans respecte d'una possible vaga general de cara a l'any que ve. Els organitzadors estan molt satisfets de com estan en aquesta enquesta que es fa en una quarantena de municipis. Unes 500 persones es manifesten a Barcelona contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa Nissan, que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Els treballadors afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Aquest matí, unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per reclamar que es reobri l'accés al parc. Ja fa mig any que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. Últim dia del Primavera Sound al Parc del Fòrum amb Gorillaz, The XX i My Body Valentina amb caps, com a caps de cartell i també amb l'actuació de la banda irlandesa de hip-hop Necap. Ahir a la nit, èxit de The Cure amb un concert multitudinari.
1: Esports.
2: Marc Márquez guanya molta autoritat a la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Marcel Granollers, el seu company, al costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Gran Slam. I el Vilassant ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge, que ve a la pista de les aragoneses.
0: I el temps, sol amb alguns núvols prims i ambient més càlid al nord del país i en zones de muntanya, creixeran nuvolades, però sobretot serà al voltant del Prepirineu, on no es descarta algun xàfec puntual amb intensitat fins al vespre. Demà l'ambient serà més calorós i amb més sol.
3: 3CAT Info.
0: 4:04, us acompanya Xavier Palau. El Papa Lleó XIV fa una crida a abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. És el...
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 38%.

0: El Papa Lleó XIV demana deixar enrere la polarització i agraeix a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i amb la pau. En una recepció avui al matí a Madrid, al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut Lleó XIV. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del Papa la setmana vinent a Catalunya. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, afirma que la decisió s'ha pres davant de la dimensió d'aquesta visita papal per ajudar a reduir els problemes en la mobilitat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, recomana als estudiants que arribin en temps a les proves dimarts vinent, que comença la selectivitat, i a garantir la flexibilitat en casos de força major, davant de l'impacte que poden tenir en la mobilitat aquesta visita papal, però també la vaga de docents que hi ha prevista per dimarts. Ucraïna ha atacat Sant Petersburg a les últimes hores amb desenes de drons que han impactat sobre la flota russa del Bàltic i que com a mínim han fet 5 persones ferides. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què hi va participar també el president rus, Vladimir Putin. Els Mossos han desmantellat a Ulldecona, al Montsià, un dels centres logístics més gran d'haixix a Catalunya, i amagaven 9 tones de droga dins de caixes de ferro fetes a mida. L'operació policial va començar al novembre i hi ha hagut 10 persones detingudes. Avui al matí unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que reobri l'accés a aquest gran parc. Ja fa mig any que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i també diuen ja incomprensible. I últim dia de la primavera, Sound amb Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine com a caps de cartell. I també amb l'actuació de la banda irlandesa de hip-hop Niqab. Ahir a la nit, èxit de The Cure, amb un concert multitudinari.
1: Esports.
2: A punt de començar la semifinal de la Copa del Rei d'handbol entre el Barça i el Nava. El partit es pot veure en directe per Esport 3. També seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Marc Márquez guanya molta autoritat a la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i la retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer al darrere de Pedro Acosta. Marcel Granollers, al costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Grand Slam.
0: Calor moderada a la meitat est del país i cap a les comarques del nord, mentre que les de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre ja estan per damunt dels 30 o 32 graus, amb més estones de sol. Capes de núvols prims a la costa i al prelitoral, nuvolades i alguns xàfecs al Pirineu i també al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us informa Jaume Brufau. El Papa Lleó XIV ha fet una crida avui a abandonar la polarització i acceptar la complexitat.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 42%.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Reunió aquesta hora dels sindicats USTEC, CGT i Intersindical per concretar la vaga educativa de dimarts i refer la unitat sindical. La nova protesta coincidirà amb la selectivitat i la consellera d'Universitat recomana als estudiants que arribin amb temps a les proves. Completada la seva primera jornada a Madrid del Papa Lleó XIV amb una vetlla multitudinària amb joves a la qual s'espera l'assistència de 500.000 de persones. A l'inici de la seva visita ha animat a abandonar els discursos de polarització i ha elogiat el compromís espanyol amb el dret internacional i la pau. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del Papa a Catalunya. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant la dimensió de la visita papal per ajudar a reduir la mobilitat. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i fan almenys 5 ferits. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què hi va participar el president Vladimir Putin. Avui s'està fent una macroconsulta arreu del país sobre el cost de la vida i per saber el parer dels ciutadans respecte d'una possible vaga general de cara a l'any que ve. Els organitzadors estan molt satisfets de com està anant l'enquesta que es fa en una quarantena de municipis. Els Mossos d'Esquadra desmantellen a Ulldecona, al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Amagaven 9 tones de droga dins de caixes de ferro fetes a mida. L'operació policial va començar el novembre i hi ha 10 detinguts. 287.000 persones han assistit al festival Primavera Sound, que aquesta nit acaba a Barcelona. És una xifra inferior a la de l'última edició. L'organització ho vincula a les pluges.
1: Esports.
2: Es porta en directe en joc al Barça-Nava, partit de les semifinals de la Copa del Rei. Està guanyant el Barça per 19-28. Marc Márquez guanya molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. I Marcel Granollers, al costat del seu company Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Gran Slam.
0: Role. I el temps, calor moderada, la meitat és del país i cap al nord, mentre que les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre ja s'estaran per sobre dels 30 o 32 graus amb més sol. Capes de núvols prims a la costa i al prelitoral. Nuvolades i alguns xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: 6:04, us informa Xavier Palau. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen a aquesta hora, 6 de la tarda, per concretar la vaga a l'educació de dimarts i refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, i segons l'USTEC, del 80%. La nova protesta dels docents coincidirà amb la visita del Papa i les proves de selectivitat.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 43%.

0: Suport de més del 80% dels enquestats a una vaga general l'any que ve per l'habitatge entre els participants a la macroenquesta que avui s'ha fet organitzada per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en aquesta consulta que s'ha fet en 42 municipis catalans. Aquesta hora es reunits els sindicats Justec, CGT i la Intersindical per concretar la vaga educativa de dimarts vinent i intentar refer la unitat sindical. La nova protesta coincidirà amb la selectivitat i la consellera d'universitats, per això recomana als estudiants que arribin amb temps a les proves dimarts que ve. Tot a punt perquè el Papa Lleó XIV completi la seva primera jornada a Madrid, el seu viatge a l'Estat, amb una vella multitudinària amb jovent, a la qual s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. És el començament d'aquesta visita, on ha animat a abandonar els discursos de polarització i ha elogiat el compromís espanyol amb el dret internacional i la pau. El govern recomana ara fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del Papa a Catalunya la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant de la dimensió de la visita papal per ajudar a reduir la mobilitat aquesta setmana vinent. Ucraïna ha atacat Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i fan com a mínim 5 ferits. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què hi participava el president Vladimir Putin. Avui al matí unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per dins del parc per reclamar que reobri. Ja fa mig any que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. Els Mossos desmantellen a Ulldecona, al Montsià, un dels centres logístics més grans de Xija, a Catalunya. Amagaven 9 tones de droga dins de caixes de ferro fetes a mida. L'operació policial va començar al novembre i hi ha 10 persones detingudes. Sí. 287.000 persones han assistit al Festival Primavera Sound que aquesta nit acaba la seva edició aquest any a Barcelona. És una xifra inferior a la de l'última edició. L'organització ho vincula a les pluges que van patir dijous.
1: Esports.
2: Aquest vespre a les 9 Camp Murcia-Barça els blaugranes han de guanyar per classificar-se per les semifinals de la Lliga. Qui ja s'ha classificat per una final és el Barça d'handbol de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals 27-38. I Marc Márquez guanya amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta.

0: Calor moderada a la meitat est del país i cap al nord, mentre que les comarques de Ponent i a l'interior de...
1: Ràdio Arbúcies.
2: 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 44%.

0: Suporta més del 80% dels enquestats a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat a la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. El Papa Lleó XIV defensa la caritat amb els necessitats, sense deixar-se portar per ideologies polítiques, en una visita a un centre per persones sense sostre. El pontífex tancarà la seva primera jornada a Madrid amb una vetlla multitudinària amb joves, a la qual s'espera l'assistència de 500.000 de persones. Reunits a aquesta hora els sindicats USTEC, CGT i Intersindical per concretar la vaga educativa de dimarts i refer la unitat sindical. La nova protesta coincidirà amb la selectivitat i la consellera d'Universitat recomana als estudiants que arribin en temps a les proves. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i fan almenys 5 ferits. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què ahir va participar el president Vladimir Putin. El Perú es prepara per votar demà en la segona volta de les eleccions presidencials si ha de governar l'esquerra de Roberto Sánchez o la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes del règim del seu pare, contrari als drets humans, veuen amb preocupació que un Fujimori torni al poder. Treballadors de Nissan s'han manifestat avui a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I 287.000 persones han assistit al Festival Primavera Sound, que aquesta nit acaba a Barcelona. Són 6.000 menys que en l'última edició, una davallada que l'organització vincula a les pluges de dijous. Dilluns es començaran a retornar els diners de les entrades d'aquell dia.
1: Esports.
2: Aquest vespre a les 9 i en directe a Catalunya Ràdio, UCAM Múrcia-Barça. Els blaugranes, si guanyen, es classifiquen per les semifinals de la Lliga CB. Si perden, queden eliminats. I si guanyen, atenció, perquè el seu rival està a punt de ser el Tenerife, que és a 1 minut i 11 segons d'eliminar el Real Madrid. En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de guanyar el Nava per 27-38. El seu rival a la final sortirà del guanyador de l'Osca Bidasoa, que està guanyant el Bidasoa al descans per 13-18. I Marcel Granollers, al costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya així el seu tercer gran slam.
0: I va agafar el temps. La previsió indica alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o a primera hora de la nit. A la resta, cel més clar o mig ennuvolat amb una nit que encara serà fresca a l'interior i al Pirineu. Més suau, cap als 20 graus de mínima a punts de la costa. Matí assolellat i cel amb alguns núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant gairebé 4 minuts de les 8, us informa Xavier Palau.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 41%.

la següent sota el pont de la ciutat. La tercera pensant el camí fet. I la quarta somiar en com desfer-lo. Mentre remugaven els budells, llamps i trons feien baixar el cel.

el vespre següent i ara el carrer.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 58%.

Esta es una canción que se llama El Blues del Autobús.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 62%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 65%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 66%.